0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Fireman.
1: I'm a
2: fireball.
3: Radio Montornès 91.2 FM.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat es complica la circulació a les carreteres catalanes amb un accident a l'AP7 al Papiol que deixa un carril tallat en sentit Girona i provoca retencions importants. A banda, també hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a l'AP7 al Callà, una altra a la C63 a Vidreres, una altra a la C25 a Brunyola, una altra a la 2 a Abrera i finalment una cinquena a la B20 a Santa Coloma de Gramenet. I a banda, també mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei a la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest dilluns una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho explica la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. I avui arrenca un nou curs de formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacables. Les temperatures continuen pujant i deixaran una nova punta de calor amb alguns valors tropicals de fet a la costa i entre 13 i 18 graus que hem tingut de mínima en general. Les màximes arribaran avui als 35 graus a les Terres de l'Ebre i als 34 a Ponent.
4: Notícies en xarxa.

0: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció nus de Trinitat. També hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a la C63 a Vidreres, a la C25 a Brunyola, la 2 a Abrera, una altra a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que totes quatre deixen un carril tallat. I també mobilitat avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic a les carreteres amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes, al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per augmentar-ne la presència. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Això ho explica la nova comissària, volíem dir, en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs a la ciutat de Barcelona, hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. El cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, la gestió administrativa i també sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacables. Les temperatures pugen i deixaran una nova punta de calor amb unes mínimes que han rondat avui entre 13 i 18 graus. Pel que fa a les màximes, avui arribaran als 35 a les Terres de l'Ebre i als 34 a Ponent i a la resta del país.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Soc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
5: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.
6: Si lligues de forma invasiva, malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malamente. Si insisteixes, malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
7: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.

0: Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, què tal? Dilluns, sí, sí, 14 de setembre de 2026 i aquí tornem a estar el Miquel Zafra i la Núria Cachán. Ei, a 4 dies per començar la nostra festa major. Ara sí que sí, encetem el compte enrere cap al que serà, sense cap dubte, la festa major. Que tenim ganes, que se celebra un cop a l'any i que porta gent de tot arreu a gaudir d'una de les darreres festes majors de la nostra comarca, el Vallès Oriental. Aquí estem. Oi, Miquel? Miquel, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom.
1: Què tal? Com estàs?
2: Doncs molt bé. Molt bé. Sí, sí.
1: Quant de bé? Es pot mesurar?
2: Suficientment bé perquè he vingut fins aquí, o sigui que això ja és molt,
1: Sí,
2: en
1: sí.
2: els temps que corren.
1: No t'has teletransportat?
2: No m'he teletransportat. Encara la teletransportació encara no està, per mi no està al meu abast.
1: Has vingut... com és habitual, amb moto, no? Suposo?
2: Sí, amb moto. Sí, sí.
1: Encara fa temperatura agradable per circular amb moto. Ja arribarà el fred, no?
2: Bueno, jo prefereixo el fred.
1: Prefereixes?
2: Sí, sí, jo prefereixo el fred que aquestes calors que hem tingut al mes d'agost, que al final acabes fregit. No sé, no saps si ets part de l'asfalt, si acabaràs implosionant, no sé. La veritat és que amb aquestes calors que hem tingut es fa bastant dur anar amb moto, inclús més que anar en cotxe, clar, perquè el cotxe a dia d'avui ja tothom porta aire condicionat, no? El cotxe.
1: Sí,
2: abans no era així.
1: No, abans
2: però
1: no.
2: Però últimament, pràcticament...
1: Sí, al nostre país sí, encara hi ha països d'Europa que no tenen aire condicionat al cotxe, ni tampoc a casa, ni el coneixen fins ara, que s'estan plantejant doncs, tot això.
2: Bueno, perquè també tenien altres temperatures, no?
1: Clar.
2: Tu preguntaríem a un escandinau si necessita aire condicionat i et diria per què, no?
1: Clar,
2: però
1: què és això?
2: Molts cotxes escandinaus de fabricació d'allà ja en portaven aire condicionat abans que els nostres.
1: Mira.
2: O sigui, amb això també t'ho dic tot. És qüestió de en quin punt tecnològic o en quin punt d'avenç social estan en comparació amb nosaltres, però bueno.
1: Doncs res, que si necessiten, doncs que ho instal·lin i si tenen fred i temperatures agradables, doncs que es quedin sense ell. Al final nosaltres tampoc podem fer res per la resta d'Europa. Ja tenim bastant a les temperatures que tenim aquí. Que dic que sí, has fet moltes coses aquest cap de setmana.
2: Doncs sí, hem aprofitat per fer coses, excursions, hem fet xafarranxo també, com sempre, i gaudir del temps lliure.
1: Molt bé. Doncs jo també he anat al teatre, he anat a veure una obra de teatre que es diu Corta el cable rojo, i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé, és el primer impro show que vaig a veure. Em vaig trobar gent de Montornès, que també estava allà, curiosament, i la veritat és que ens vam fer un fart de riure, que tothom que vulgui doncs, que s'apropi, que busqui a la cartellera, que trobareu aquesta obra i també les opinions de la gent, tot i que n'hi ha d'altres impro shows que segurament també seran molt bons, perquè al final doncs, cada dia i cada sessió és diferent i clar, la gent forma part d'aquesta improvisació. No sé si has anat a veure algun impro show, jo
2: doncs
1: és el
2: no.
1: primer. Això s'ha posat de moda ara. No és fàcil improvisar durant una hora i mitja.
2: Imagino. Però ha de ser divertit.
1: Però sí, la veritat és que...
2: I cada obra única també, no?
1: També, sí, perquè et situa doncs, en les preferències o les tonteries que diem els que anem a veure aquesta obra, no? I a partir del que ells demanen i nosaltres diem, doncs fan aquesta representació. Et demanen frases, et demanen cançons, et demanen països, et demanen coses que destaquen en aquell país, no? I a partir d'això fan el seu espectacle.
2: Et treuen també a l'escenari?
1: Digue'm.
2: Treuen també el públic a l'escenari?
1: Sí.
2: Això ja no m'agrada tant, veus?
1: A mi tampoc, però si no et poses a primera fila, no et treuen. Clar, el kit és aquest, no?
2: O sigui, els de primera fila tenen els números de sortir.
1: Tenen tots els números. I és més, jo crec que la gent que es posa a primera fila, doncs... ja saben el que fan, no?
2: Ja ho van buscant, no?
1: Sí, jo crec que sí, sí. De fet, jo trobo que sí, no? Els hi agrada i són provocatius, no? Provoquen els que estan allà sobre l'escenari. La veritat que ho vaig passar molt bé.
2: Doncs molt bé.
1: Diumenge vaig anar a menjar xurros amb xocolata i vaig anar a la plaça de la Font, que ja no tenim font, perquè ja sabeu que ara ja no hi ha font, però ja tornarà a la Font.
2: A la Tacita de Plata?
1: Al Cala Maria. A Cala Maria, el vam convidar aquí en el seu moment, el Joaquín de Cala Maria, que ja sabeu que en aquella zona estan fent obres.
2: Ah, i estàs parlant de la Font, de la plaça de la Font. De la Font,
1: clar, de la plaça de la Font.
2: Plaça de la Font, que ja no hi ha Font.
1: Que no hi ha Font, això és el que he dit. I doncs allà està el Joaquín. I el Joaquín doncs té obert divendres, dissabte i diumenge, i doncs és un bon moment per anar a fer una xocolata i uns xurros, si és que ens ve de gust. Jo dic que els xurros sempre venen de gust. I la xocolata també. I quan arriba el cap de setmana, doncs és una manera per desconnectar i per relaxar-nos. Dir això, que el teniu obert i que les modes passen i ell va estar de moda en el seu moment i ara potser doncs, també hem de recolzar una mica a la seva tasca, no? I el seu bon fer, perquè fa uns bons xurros i una bona xocolata.
2: Escolta'm, Núria, i parlant de teca, t'haig de dir que he provat els pans
1: de
2: Festa Major, espectaculars, eh?
1: Allà, tots dos. Allà que vull, Miquel. Sí, sabeu que es van presentar els postres de la Festa Major i el dia següent, que nosaltres ja no hi érem, a veure, va ser dijous, que sí que hi érem aquí a la ràdio, però va ser a les 12 quan vam acabar el directe. Doncs a les 12 van fer la presentació del pa de Festa Major i la veritat és que va ser un èxit. Van fer un de farina de maïs, i després van fer una altra d'espinacs, que és el verd pels Bartomeus i el groc per als Pere Antons. I la veritat és que també van fer magdalenes, van fer
2: de cúrcuma
1: i de pistatxo. El pa de maïs va volar i les magdalenes de pistatxo van volar. Vol dir que, clar, cadascú té les seves preferències i els seus gustos. Nosaltres vam testar el pa d'espinacs i el pa de maïs i la veritat és que...
2: De blat de moro.
1: I ens va agradar molt. El Miquel, tots dos, a mi més el de blat de moro, que ja l'havia tastat perquè el compro de tant en tant, i la veritat és que estava molt bons.
2: A mi em va semblar molt bona idea això per a les persones que els costa menjar les espinacs així... per dir-ho d'alguna manera, soles, no? Que hi ha gent que li costa, no? La verdura, menjar-la així. Una manera molt fàcil, no? D'introduir també als nens un trosset de pa torradet.
1: A casa qui em va agradar més? No vale dir tots igual, no?
2: No, tots dos.
1: Un.
2: Tots dos, no, tots dos, la veritat. Tots dos, perquè a més a casa els agrada molt el pa.
1: I ningú va dir, ai, mira, aquest està bo i aquest també, però a mi m'agrada més aquest.
2: Tots no, tots dos, possiblement, a veure, el de moro és un pa molt especial pel gust també que té, que és un gust molt, molt neutre, molt semblant a un pa normal.
1: És més visual.
2: Inclús
1: que...
2: a nivell digestió, jo crec que a vegades...
1: La farina de blat de moro millor.
2: Per les persones que tenen problemes amb el tema del gluten i tal, va molt millor, no? Però el tema dels espinacs va ser una bona idea, una bona descoberta, perquè ja tens, en certa manera, aquest pa torradet amb una mica de formatge fos per sobre
1: i ja està.
2: I ja tens un plat perfecte, no?
1: Doncs ja sabeu, aneu a comprar el pa, aneu a comprar les postres, els gelats, ho teniu tot a l'abast i aquesta setmana ja estem de Festa Major, llavors trobareu tot. I si
2: alimentats estem, eh?
1: Clar, home, i si no ho teniu clar si el trobareu o no, doncs potser podeu allò encarregar d'avui per demà i cap problema, o truqueu i que teniu un pa de Festa Major i segurament que allà al forn la Montse, la Noemí, l'Aurora encara està de baixa, però segurament que us atendran gustosament. Salutacions a totes tres, també al Toni, el Toni, I salutacions perquè es millori l'Aurora, que porta ja uns quants dies de baixa. Doncs res, Miquel, avui ja dilluns, també setmana curta, perquè sabeu que vam marxar dijous. Doncs divendres, dissabte i diumenge, el cap de setmana ha donat per molt. Avui tornem a encetar setmana i també setmana curta, perquè ja sabeu que la Festa Major comença dijous en comptes de divendres i acaba diumenge en comptes de dilluns. Jo crec que això ja ho hem après tots els montornesencs i montornesenques, segur que sí. Molt bon dia, Montornès, bon dia, comarca.

0: Doncs festa major a tocar, la tenim ja entre els dits, però també vam deixar enrere el dia de la Diada de Catalunya. Va ser l'11 de setembre, va caure en divendres i Montornès va reivindicar un cop més la unitat del poble català en l'acte que es va fer per commemorar la Diada. Prop de 300 persones es van aplegar als jardins de Natividad Llarza per viure la jornada totes plegades. L'acte va estar marcat per la defensa del catalanisme i l'expressió de cultura catalana. Montornès va commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Com és tradició, l'esdeveniment va comptar amb la hissada de la senyera per part de la policia local, mentre que la coral La Lira interpretava el cant de la senyera. Durant el matí, l'entitat també va cantar el Meu Montornès, l'Empordà i l'himne nacional dels Segadors. La cultura catalana ha estat molt present en forma de dansa amb l'associació Bruixes Montornès, que va donar a conèixer la seva colla bastonera amb dues coreografies. La veritat és que també recordem a l'Anna Bonell i a la Júlia Espies amb l'acompanyament del músic Dani Garrido, que vam ballar el ball de l'homenatge. I a l'esbart dansaire Rosa dels Vents de Vilanova del Vallès també va oferir la seva actuació. Va ser un dia tot plegat, important, doncs va deixar sobre la taula aquesta expressió que tots coneixem ja de la cultura catalana i va reivindicar l'11 de setembre perquè és un dia per reivindicar. Això va ser divendres, després va arribar el dissabte i el diumenge i avui ja estem tots plegats, cadascú a la seva tasca i fent les seves rutines. Ja ens situem el dilluns i avui s'obrirà el termini d'inscripció per al primer trimestre dels cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística. A Montornès s'oferiran dues formacions presencials al Casal de Cultura. Una és el nivell inicial A1 i també un bàsic 2. Tots dos seran els dimarts i els dijous a la tarda. Aquest serà el primer cop que el poble s'ofereix un A1. Si voleu apuntar-vos, però no teniu clar quin dels cursos heu de fer, us podeu apropar al Casal de Cultura i parlar directament amb la nostra tècnica de normalització lingüística, la Reyes Barragán.
1: La gent que necessiti fer curs de català, que no ha fet mai català o que sap una mica de català, jo li recomano que vingui a veure'm, perquè jo podré valorar en funció de la formació que tingui, clar, dels anys que fa que viu aquí a Montornès, si parla una mica, si parla més o parla menys, en quin dels dos nivells que es fan aquí a Montornès podria anar-hi, o si li convé anar a un altre poble o fer un altre nivell. També comento que hi ha altres nivells en altres municipis i també hi ha oferta de cursos en línia.
0: Les inscripcions, recordeu, es faran els dies 14 al 21, segons el nivell, i l'any passat van fer algun curs o sou nou alumnat. A la web, el Consorci per la Normalització Lingüística, allà a la web trobareu tota la informació i ja sabeu, del 14 al 21, segons el nivell, doncs teniu oportunitat d'entrar en aquests cursos de català, un A1 i un bàsic 2. Avui tenim programa Les Entitats al Dia, que ja sabeu, prepara la festa major. Avui a les 7 de la tarda i fins les 9 hi ha l'Hotel d'Entitats Formació, que està adreçada a entitats i associacions amb l'objectiu de contribuir a una festa major més segura, més inclusiva i més responsable. La desena edició del programa Les Entitats al Dia torna a posar-se en marxa amb tres formacions que estan adreçades a les entitats associades al municipi. Totes es desenvoluparan de manera presencial a l'Hotel d'Entitats. La primera serà el dia 7, ja es va realitzar, i la d'avui doncs comença també amb molta força. Avui 14 a les 7 es farà aquesta formació per entitats i associacions per contribuir a una festa major inclusiva i responsable. Doncs tirem cap endavant amb aquesta proposta i d'altres que arribaran. Si voleu saber més, podeu consultar al web municipal tota la informació d'aquestes entitats al dia i d'aquestes formacions. Avui també tenim que tornar a parlar de l'Open de tennis, que va començar a dilluns dia 7 i que durarà fins al divendres 18. Avui és 14 i avui el Club de Tennis Montornès celebra el seu emblemàtic Open amb participants de categories que van des de la Levy fins al sènior. El 14, del 14 al 17 de setembre, des de les 6 i fins les 8, podreu veure les categories aleví, infantil, juvenil i júnior. La proposta forma part de la programació d'activitats de Festa Major. Doncs vinga, tots a gaudir també de l'Open de tennis. Aquesta setmana hem descobert que el Cesc estrena nou single, Fum. Abans de publicar el seu primer disc, la banda montornesenca publicarà el 18 de setembre, coincidim amb la Festa Major de Montornès, a l'avançament del primer Desgel, un àlbum de 8 cançons que arribarà el 23 d'octubre. La banda montornesenca Cesc prepara l'estrena del seu primer disc, primer de gel, que arriba el 23 d'octubre amb 8 cançons i edició digital i en vinil. Abans, el grup publicarà Fum el 18 de setembre com avançament del seu treball. El Cesc va néixer com el projecte personal del francès Gil el 2019 i actualment funciona com a trio amb la Judit M. Gené els teclats i la veu i el Oleg Jan a la bateria. En aquests anys, el grup ha anat construint la seva trajectòria dins l'escena musical del Vallès Baix Vallès i ha passat per escenaris diversos. Elio Gaval, el Paral·lel 62, la Sala Vol, el Bis Festival, les Festes Majors de Gràcia, Fusionica o Minevit de Granollers, entre d'altres. Fum és precisament la cançó que tanca el primer de gel i una de les peces que millor explica el moment actual de la seva banda. Gil, el francès, la defineix com la cançó més diferencial i potser més diferent que han fet mai i considera que marca la tònica del que trobarem al disc. Properament escoltarem les cançons del Cesc i del seu grup i també descobrirem aquest treball discogràfic que veurà la llum el proper 23 d'octubre. I ja per acabar, dic que el sènior del Futbol Club Montornès debutarà a Quarta Catalana. De moment no han pogut crear equips en el futbol formatiu. I és que el Club Escola de Futbol Montornès afronta la seva primera temporada amb un canvi de plans respecte a l'objectiu inicial. El nou projecte, que naixia amb la voluntat de recuperar el futbol base al municipi després d'uns anys de poca activitat i de la desaparició progressiva de l'anterior club, finalment no ha pogut formar equips de base per manca de jugadors. Per això, la entitat ha decidit començar el camí amb el primer equip. El director esportiu, que ha estat aquí moltes vegades amb nosaltres, el Josep Amor, explica que la principal dificultat ha estat recuperar la confiança de les famílies. La gent encara està una mica desconfiada de nosaltres per les etapes anteriors que ens esquitxen. I per això, doncs, finalment, aquest projecte del que tant hem parlat també aquí a la ràdio no ha tirat cap endavant. Però sí que tirarà cap endavant, com hem dit, aquest equip, el sènior de Montornès, del Futbol Club Montornès, que debutarà a Quarta Catalana. I res, ells seguiran lluitant per aconseguir tenir cantera. Doncs aquestes són algunes de les notícies que us porto avui. Recordeu que avui, justament, o precisament, avui, 14 de setembre, tenim oportunitat a les 6 de la tarda i allà a l'Ambigú de la presentació del amateur de futbol del Club Montornès. Faran aquesta presentació al bar Ambigú avui 14 de setembre a les 6 de la tarda. I aquestes són algunes de les notícies que us hem portat per avui i dilluns. Nosaltres estem preparats, espero que vosaltres també. Anem ja amb el contingut o anem a la cançó, Miquel? Perquè anem una mica justos.
2: Anem una mica justos, sí.
0: Anem al contingut?
2: Vinga.
0: Vinga. Alejandro Pérez és cap de colla dels Perantons i estarà aquí amb nosaltres ja a tocar. El tenim per aquí per parlar de Perantons i totes les activitats que han preparat per Festa Major. La Bet Quadrades avui ens apropa a la cuina catalana i com que estem de Festa Major, un pollastre a la catalana especial Festa Major. La Paz Legua, l'escriptora, també estarà aquí amb nosaltres una estoneta, ens portarà un dels seus contes i sorpresa, el que vulgui portar, perquè ella sempre ens porta narrativa, literatura, poesia, doncs estem oberts a tot. I acabarem amb el Miquel Zafra, que ha convidat el senyor Corella, que ens presentarà un libro disco. Què és això, diu un libro disco? Doncs avui, cap a les 11:30, tindrem més informació. Aquestes són les propostes que us portem avui dilluns. Déu-n'hi-do. Anem ja amb la informació meteorològica, Agència Estatal de Meteorologia, per saber què temps farà avui. Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui comencem la setmana amb calor i temperatures més altes. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Manresa i a Rubí, 34 a Igualada i a Sabadell, 33 graus a Vic, 32 a Barcelona i 30 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat amb núvols alts. Bufa vent fluix de component sur. És una informació d'EMET.
0: Gràcies. Fins demà. Farmàcia de Guàrdia. Avui, Farmàcia Moreno, a l'Avinguda 11 de setembre, número 38, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, teniu el 061, el 112 o el número de telèfon de la policia local de Montornès, 93-572-1110.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: 120 graus, velocitat 1. Aquí estem, el que estem fent és desfer l'oli i la mantega i que es barregi. Si ho fem sense robot, hem d'agafar una cassola de fang i posar l'oli i la mantega igualment i encendre el foc i remenar fins que es barregi l'oli amb la llard.
1: Molt bé. Aquesta és la fórmula de qui no tingui robot,
0: sí.
1: Pot fer la mateixa recepta.
0: Que volem que aquest cap de setmana tothom mengi pollastre a la catalana. Que vinga, no hi hagi excusa. Agafem les contracuixes, que evidentment les haurem d'haver socarrat una miqueta i netejat si tenen alguna trosset de ploma o el que sigui, ben netes, i també les posem dins del got del Thermomix. Les 6 cuixes de pollastre, que sembla que no hi puguin cabre, doncs hi caben. D'acord?
1: Escolta'm, amb mariposa o sense mariposa?
0: Sense.
1: Molt bé.
0: Afegim les cuixes, com hem dit, el tomàquet, la ceba, que hem dit que estava talladeta a octaus, els grans d'all, i ara el que farem és sofregir 8 minuts, 120 graus, a velocitat cullera. Per això sense papallona, perquè la velocitat cullera va poquet a poquet i no li farà
1: res.
0: No li farà res, d'acord? Els que ho fagin els que no ho fagin amb robot, que ho fan amb la cassola, pues el mateix, posen la ceba, el tomàquet, els alls i les cuixetes de pollastre, les contracuixes, i ho van remenant per sofregir-ho, d'acord?
1: Molt bé.
0: Un cop que han passat aquests 8 minuts, que ja tenim el nostre pollastre d'auradet, afegim el brandi, que sembla que sigui molt, 200 grams, però no estarà borratxo, aquest pollastre estarà...
1: Al punt.
0: És el líquid que farà que cogui, i llavors, com que amb la temperatura l'alcohol s'evaporarà, farà que estigui tovet i que sigui tan bo. Hem dit el conyac, la branqueta de llaurer, la sal, la pebre, i programem 40 minuts, temperatura baroma... Importantíssim, gir invers, que és la funció que té el robot, on les gabinetes van al revés i no tallen, perquè si ens oblidem de posar aquest gir invers, ara sí que faríem un puré de pollastre a la catalana per fer unes croquetes boníssim, com que no volem això, gir invers i velocitat cullera. I 40 minuts, els deixem 40 minuts i ja estarà fet el nostre pollastre. Truc! Que tinc molta gent i amb aquest pollastre em sembla que serà poca cosa. Agafo el baroma i poso patatetes tallades a daus, a dalt en el baroma, i aprofito aquests 40 minuts que el pollastre s'està coent a baix per fer patatetes a dalt, que després barrejaré i així allargo una miqueta el plat.
1: Perfecte.
0: Val?
1: Doncs ja en tenim aquí aquest pollastre a la catalana, fet en un moment amb el robot, i si no, doncs de manera tradicional, allò meneando la cazuela, uh-huh, amb aquestes cassoles també de fang.
0: O les de ferro colat.
1: O ferro colat també.
0: Queda molt bé. Uh-huh. Jo el que faig, us dic un truc, jo ho faig en el robot.
1: Sí.
0: Però com que sóc molt divina, després
1: ho passes.
0: Per sortir a taula, llavors ho passo a la Castell, que tinc una Castell de la tieta, que era gran i que m'agrada molt, i llavors, si ningú no li diu res, tothom diu, oh, que bo que t'ha quedat, i no saben que ho he fet amb el robot. Però queda fantàstic.
1: Ara que no nos oye nadie.
0: Eso.
1: Molt bé, Bet. Doncs vinga, anem amb la següent proposta per acompanyar aquest pollastre. Uh-huh. A més d'un bon pa... per sucar, doncs
0: sí,
1: allò, un líquid que vingui de gust, que passi de seguida i que sigui lleuger.
0: Aquest sorbet pot ser, doncs, això, o per quan arriba la gent a casa o per després, o sigui que està fresquet i està molt, molt bo. Necessitem 200 grams de sucre, 4 llimones ben pelades, sense part blanca ni llavors. Important, perquè la part blanca ja sabeu que amarga. 800 grams de glaçons de gel i 300 grams de cava. Ja està. Aquí necessitem fer-ho amb robot, Si no ho fem amb robot, això no surt, perquè el que farà és granitzar, d'acord? Mm. Posem el primer de tot dintre del got del nostre robot, el sucre, i el pulveritzarem, programant 30 segons.

0: velocitat 10. El que aconseguirem és que el sucre es quedi com si fos pols, farineta. Mm-hmm. Vale? Afegim les llimones que hem dit, que teníem ben pelades, sense part blanca ni llavors, els glaçons, el cava, i simplement programem un minut, velocitat 5, i quan la tenim al 5, pugem al 10 progressivament. Durant aquest minut li anem donant temperatura, li anem donant velocitat, fins a arribar al 10, a la temperatura màxima. I ja està, unes copes, posem en copetes i ja ho tenim per brindar, per fer un xin-xin.
1: Doncs una bona proposta també per aquesta festa major, que tingueu una bona festa major, i tu també, Bet.
0: Igualment, jo desitjo a tothom que tingui una festa major, que surtin al carrer, que gaudeixin i que facin poble, que és l'important.
1: Clar que sí. Doncs fins la propera.
0: Fins la propera.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

nosaltres que arribem a les 11 del matí directament amb una mica de música que avui ni hem tingut temps per escoltar-la. Re, aquesta musiqueta, notícies. I de seguida, la nostra convidada, que ja la tenim aquí a l'estudi, és la Paz de Legua. Avui una mica de conte, literatura, poesia, el que ens porti. No marxeu, que de seguida hi tornem, després de les notícies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o bé lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 a peticions d'ulleres o lentilles. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i també la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà, que malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP2 a Puigverd de Lleida deixa un carrer tallat sentit Saragossa. També hi ha diverses avaries, una a la C63 a Vidreres, una altra a l'A2 a Brera i una tercera a la C55 a Olesa de Montserrat. I també en mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM.
3: A Ràdio Montornès, la intersecció.
4: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l censat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernande Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta. A través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso, descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Tenim a l'altre costat de la línia telefònica avui per parlar del seu nou treball discogràfic d'en Jordi Corella. Bon dia i benvingut a les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia i moltes gràcies per entrevistar-me i per posar la nostra música.
0: Escolta'm, Jordi, estàs d'estrena, mai millor dit, perquè aquest passat divendres, dia 11, s'ha presentat el teu llibre disc Collage.
1: Sí, sí, ja està a totes les plataformes i evidentment, a més és un llibre disc, per tant, també és un objecte que es pot comprar a l'editorial Pont del Petroli, és a dir, una peça, una obra d'autor que també es pot comprar, on hi ha les cançons per descarregar-se i també la història que ara us aniré explicant, imagino, amb aquesta història que es diu Collage.
0: Parlàvem de l'estiu i parlàvem d'aquesta cançó. Per en Jordi Corella, com ha estat l'estiu?
1: Home, és una cançó que parla de... És una cançó que està injectada de tòpics, però al final el que intenta és contagiar una idea, que és que hem de viure sempre amb aquesta mentalitat de l'estiu, no? De viure sense presses, de quedar més amb els amics, de saber disfrutar de coses senzilles, no? Com pot ser fer una cerveseta o prendre un gelat o allargar-se una mica més amb la becaina, si cal. Doncs, i una mica és una cançó que parla de l'estiu, però parla de contagiar aquesta idea de viure més tranquils.
0: Aquell carpe diem, no? De buscar, de viure el moment, no? Present.
1: I tant, de viure ara, no? De gaudeix del moment, sí.
0: Avui parlem amb Jordi Corella sobre aquest projecte que acaba d'estrenar, aquest llibre disc Collage, amb cançons com aquesta que estem escoltant, de Com m'agrada l'estiu, una cançó que ens fa gaudir doncs, d'aquest temps lliure, d'aquesta vida i d'aquest deixar fluir les coses. Imagino que fer aquest treball discogràfic amb aquest nom, Collage, ja diu molt. Com definiries aquest treball discogràfic que acabes de presentar?
1: Sí, a veure, li vam posar el nom de Collage per tres coses en concret. La primera és que ens ha quedat un treball molt polièdric. Jo treballo amb una banda, que són músics, algun d'ells són profes, a més, és a dir, que són gent que en sap de tocar. I jo, que composo les cançons, doncs vaig amb la meva guitarra i són gent que toquen molt bé, no? I en saben molt més que jo. I llavors, quan tu portes una proposta amb una guitarra acústica, doncs, ràpidament veus algú que dius, jo aquí veig una bossa nova, per dir alguna cosa, no? I el que tu tenies, doncs, t'ho acaben convertint en una bossa. O aquest tema, per exemple, una cançó que es diu Artistes, que parla en to irònic dels artistes, no? Doncs, això pot ser un rock and roll, perquè dintre d'un terreny de rock, doncs, queda més cachondo, no? Fer una referència més al món dels artistes i com la societat els veu, com els interpreta, no? que també tenen els seus tòpics. I així va anar configurant una sèrie de cançons que no tenien res a veure entre elles, res a veure, però que en conjunt feien una imatge que era un collage. Uh-huh. I per això es va acabar dient collage. I després l'altra cosa és perquè quan teníem clar el nom, se'ns va acudir... jo col·laboro a vegades amb un col·lectiu poètic que es diuen Rims, que es dediquen a fer poesia, actuacions de poesia en espais públics. I llavors, algun dels membres d'allà, bueno, Teresa Tort en concret, que és una poetessa, i bueno, ella és una poetessa, em va dir, hi ha una editorial que es diu Pont del Petroli, que publiquen una revista de manera recurrent, és a dir, cada 3 mesos, que es diu Barret de Fum, on el que fan és publicar poesia visual i collages. I dic, vols que et contacti? Bueno, vaig contactar amb els del Pont del Petroli i vaig parlar amb el director de l'editorial i em va dir, home, em sembla molt interessant perquè jo el que els vaig proposar és dir, m'agradaria que els vostres artistes puguin escoltar totes les cançons d'aquest disc que es diu Collage i que cada un faci una peça reinterpretant la història de la cançó o el que sentin a través de la cançó. I ell diu, bueno, no sé si funcionarà, però ho provarem perquè és una cosa diferent. I ens entusiasma molt la idea de sumar, és a dir, de fer sinergies en el món de l'art, no? De forma col·laborativa. És a dir, jo faig cançons i un altre pinta. Pues, què passa si jo pinto la cançó, no? O si jo faig un collage o creo una escultura o faig una història amb la cançó. I sé que això ho vam parlar un divendres i el dilluns ho vaig trucar. Com t'ha anat? I diu, ja en tinc 8. O sigui, 8 artistes que s'havien afegit, clar. I va ser com molt excitant tot plegat perquè... I al final, doncs, aquestes cançons tenen una segona vida o conviuen o viuen alhora en forma d'obres d'art. I el show que estem preparant en directe per presentar-lo el dia 19, doncs també una mica per aquí. Intentarem fer, és a dir, ho fem en un teatre que és un cinema, per tenir una projecció gegant i en pantalla d'aquestes imatges, etc. Hi ha algunes animacions.
0: Ara anirem parlant de tot això i d'aquest concert que està a la vista, que el tindrem aquest proper dissabte. Ara en parlarem de tot això, però tornant al projecte d'aquest llibre disc de Collage, ens comentaves també, senyor Corella no està sol, en aquest cas Jordi és qui fa les composicions, però parlaves dels músics que t'acompanyen, d'aquesta banda que t'acompanya. Presenta'ns una mica també el col·lectiu que t'acompanya.
1: Sí, jo aquí he de dir que alguns d'ells, per exemple, el Cisco Vidal, el Francesc Vidal, som amics des de que érem adolescents. En realitat havíem tocat en diversos grups de rock i per tant sempre ha estat amb mi, no? Gairebé tots els projectes. Després tinc el Víctor Laguna, que és probablement és un fanàtic de l'esca i del reggae, i ell toca moltes formacions. Per exemple, hi ha una formació que es diu en Barcelona Ska Foundation, que es dediquen a fer versions de clàssics d'esca internacionals, i us recomano escoltar-los perquè són una bestiesa com toquen aquest gènere, i ell és la bateria i és molt característic. Després també està José Encuberos, que és un baixista sitxatà, que toca la Big Band i, bueno, també és un molt bon músic. Realment, si escolteu el disc, veureu que hi ha un baix molt ben posat. I després un altre, també bon amic, és Javier Torres, que posa els teclats i el piano. I això ho hem produït amb Vidal Soler, Vidalito li diuen, és el guitarrista d'Espets i és una persona que té molt bon gust a l'hora de fer sonar. En realitat ens ha fet sonar molt bé, estem molt contents de aquest rotllo, ha quedat molt orgànic, molt viu, molt, bueno, molt com volíem.
2: La meva nen s'ha d'espucar com un cavall salvatge i ara no es deixa domar amb la

0: Aquest matí a les mañanes de Ràdio Montornès presentant el darrer treball discogràfic d'en senyor Corella, aquest llibre disc anomenat Collage. No és el primer treball discogràfic de senyor Corella. Ja aquest, quin treball seria?
1: Aquest és el quart disc que trec amb aquest projecte de cançó d'autor.
0: Ens comentaves també que aquest llibre disc Collage, a banda de les cançons, tenen aquesta força amb les imatges també que acompanyen aquest llibre disc. Imatges que et volem preguntar, aquests artistes que ens comentaves abans d'aquest col·lectiu que s'han sumat a aquest projecte, com s'han fet aquestes il·lustracions que acompanyen aquest llibre disc?
1: Han fet servir tota mena de tècniques. En realitat, cada un d'ells doncs, han fet servir les seves tècniques habituals. Aquí el que la singularitat està també en que hi ha una... Totes les peces s'han creat després d'escoltar les cançons. Ells els van enviar la lletra i la cançó i llavors se la van posar. I, per exemple, Lluïsa Pla, que és una pintora que ha fet la cançó que es diu Collage, precisament, la cançó que li donen amb el disc, jo li deia, vols que te l'expliqui? Diu, molta gràcia, perquè no, si ja me la sé. O sigui, va haver-hi molt bon feeling. I l'excepció ha estat amb una escultura, amb una peça que és una escultura d'una escultora de Badalona que es diu Eulàlia Monés, que fa unes escultures que són molt interessants perquè són policromades. Ella fa escultures i, a més, les pinta gairebé com es pintaven les escultures a la Grècia clàssica. I va fer, durant quan va engegar tot el conflicte de la Guerra de Gaza, va fer una escultura que és molt especial. És una nena petita que va amb un abric i porta una nina que està mutilada i està sangrant. I era una denúncia al conflicte bèl·lic i a tots els conflictes en general, em va explicar. I a mi aquesta imatge em va commoure i va estar com arrodant molt pel cap, saps? I vaig escriure, és a dir, abans de saber que es deia Collage, vaig escriure aquesta cançó inspirada en l'escultura, que explica, relata com és l'escultura, no? És una cançó que es diu Per la Pau i és un clam antibel·licista, no? La lletra diu que l'única lluita sigui per la pau, que la nostra lluita sigui per la pau. Dit així, sona una mica com esta missa, però hi ha aquesta contradicció, no? Que la lluita, que el fet de lluitar sigui per la pau, no? Que la nostra única lluita sigui aquesta. I així, bueno, cada un dels artistes ha anat fent la seva tècnica i com han volgut. Així ha anat.
0: Trobem tot tipus de títols de cançons, com aquestes que ens estaves ara comentant, o per exemple aquesta que escoltarem ara, que porta per títol Enlaira't, i ara ens comentes una mica més sobre aquesta cançó.

0: front.
1: Aquí estem escoltant aquest Enlairat. Què ens pots explicar sobre aquesta cançó?
2: Aquesta cançó, curiosament, és una cançó... A mi una cosa que m'ha... Jo, al final, quan escrius una cançó, sempre penses que tu expliques una història que està clara. I després vaig començar a fer una pràctica, que era jo posava les cançons, com ara te la puc posar tu, pots escoltar-la i sentir la lletra, i jo t'ho preguntar de què parla aquesta història. I me n'adono que la gent interpreta de maneres molt diferents coses que tu fas d'una manera molt, molt clara, no? Que sembla, tu tens una història que explicar i l'expliques. I en aquest cas és una història que té múltiples interpretacions. Al final parla, és una història que diu Enlairat perquè diu, deixa anar enrere el tros, la por, la tribu, és a dir, la societat i unes velles arrels, no? És a dir, és una idea de lliberació, de saber escapar-se de tot el que ens lliga i a comportar-nos com la norma viu o com la societat ens ha ensenyat. Però després he parlat amb altres persones i m'han dit, a mi em dona la sensació que és la història d'un immigrant que deixen enrere la seva terra i la seva gent i fa una vida nova, no? També podria ser-ho. Jo tinc una filla que està estudiant psicologia i em va dir, papa, aquesta cançó parla de la mort, oi? Parla que et mores i que t'enlaires i que està en un altre lloc. I dic, ostres, és que és al·lucinant. És a dir, que cada... És una cançó que parla d'alliberar-se.
3: He portat molt malament, sí, però m'ho he

0: Escoltant les cançons de Senyor Corella, hem de prestar molta atenció, a banda de les lletres també, en aquest llibre disc, a les imatges que acompanyen cada cançó. I és que en aquest cas, ara estem escoltant Tornaré, veiem una imatge d'un ramat de bens que van tots en una direcció i veiem una altra figura que va en direcció contrària. Impacta molt perquè és com portar la contrària del que segueix tothom, no? Explica'ns una mica què volies dir amb Tornaré.
1: Sí, Tornaré, aquesta il·lustració és d'en Josep Vila, que és un col·legista, ell, i fa moltes imatges en poesia visual, i va, en seguida se la va quedar, perquè és clar, quan vam ensenyar les cançons als artistes, doncs ells saben, ui, aquesta, ui, l'altra, se'n va anar una mica com a pati de col·legi, no? Que cadascú triava la història que li agradava, i ell ho va tenir claríssim. Aquesta és una cançó de... que convida a no seguir la norma, que convida a tenir personalitat, a reflexionar, a no deixar-nos ja com un ramat. I jo crec que per això ell va dibuixar un ramat d'ovelles blanques, totes anant en una direcció, i una ovella negra que passa per sobre de les altres i va en direcció contrària, no? Com que portaré la contrària. I és una mica... convida a ser reflexius i a ser lliures de pensament, d'alguna manera.
0: Jordi, abans parlàvem també d'aquesta gravació i producció del disc. En aquest cas, tu, a banda de creador de les teves cançons, a nivell producció has estat treballant també mà a mà amb el productor per acabar de donar forma a aquest treball discogràfic que ara estem escoltant?
1: Sí, sí, amb en Vidal. Però bueno, ell s'ha trobat amb... És a dir, no hem treballat, així com altres projectes sí que ho he fet conjuntament amb el productor, ell ens ha gravat i ens ha editat per fer una producció com nosaltres volguéssim. Però és una persona que té molt bon gust i molt de criteri, és una persona que està molt ben formada i he sabut donar-li el rotllo que volíem, que és la clau.
0: És a dir, que ha estat fàcil també treballar amb ell?
1: Molt. Jo he tingut la fortuna, amb tota la gent que he pogut treballar fins ara, de que el projecte els agrada, per mi és fonamental, és a dir, si no te'l creus, no entrem perquè... I després m'agrada que la música segueixi sonant viva, orgànica, és a dir, es fan moltes coses sintetitzades. Jo vaig a festivals i veig concerts i... em tiren les veus pregravades, em tiren vents pregravats, em tiren... I em canso una mica. Quan ets músic, és una cosa que esgota una mica de veure, de dir... Hi ha una contradicció, perquè estem en un moment en què aquest país la gent està més formada que mai, vull dir, tenim les escoles de música plenes, hi ha molta proposta, i alhora la música és molt pobra. O sigui, el panorama musical, tenim grups que són molt potents i ho fan molt bé, però després, en general, trobes... coses molt fluixetes, sobretot en els directes, saps? És a dir, nosaltres anem en directe i toquem de veritat, és que no estem samplejant res.
0: Ni... S'ha perdut una mica l'essència del músic sobre l'escenari, no? De defensar aquella part més orgànica, com tu dius ara, d'executar l'instrument i aguantar aquí el tipus.
1: Aquí està. I després que energèticament la teva capacitat... És a dir, si jo estic tocant amb una caixa de ritme darrere que em va marcant un bombo perquè la gent salti i s'ho passi bé, jo no me'n puc, jo soc un bateria, no puc fer un redoble on en aquell moment estic emocionat i m'ho demana el cos, no? Perquè estan com en llaunats, s'estan tocant en llaunats. Això la gent no ho veu, però passa.
0: Sí, la tecnologia, per un costat, ens facilita moltes coses, però també es perd molt l'essència del que és la música en viu i estar a l'alçada de les circumstàncies en tot moment, no? Que a vegades també costa molt.
1: Sí. Ara ho estàs veient només en grups de jazz i en grups de rock. O sigui, perquè són els que aguanten el tipus. Els demés, hi ha molta proposta, molt enllaunada, no?, per entendre'ns.
0: Sí, bueno, això podria obrir un debat també, perquè a vegades també hi ha músics que et diuen que també és per qüestions de pressupost.

0: que només veiem a l'artista de cartell i darrere no té cap músic, no?
1: Sí, és un karaoke. Jo personalment és un karaoke. I el que escolteu està, vull dir, està autotunejat, és que no és real.
0: Doncs aquí tenim música real, com aquest tema que estem escoltant ara, d'aquest nou treball de discogràfic d'en Senyor Corella, davant d'una copa de vi. Brindarem pel que ens vam estimar.

0: Doncs el que estem parlant al llarg de tot el matí amb senyor Corella, un treball discogràfic, un collage musical, un collage visual, un llibre disc que presenten, va ser estrenat aquest passat divendres dia 11, avui som afortunats de tenir-lo aquí aquest dilluns, i el proper dissabte, dia 19, explica'ns on trobarem la presentació d'aquest treball discogràfic.
1: Sí, nosaltres hem contractat un teatre que ens està costant, he de dir que ens està costant més les entrades, perquè hi ha moltes... Passa que al final de l'estiu tots hem anat a veure molta música i estem una mica saturats i amb ganes d'agafar altres rutines, no? Però bueno, hem contractat un teatre i farem una presentació pública on hi haurà els artistes, hi haurà unes projeccions en vídeo. En realitat hem muntat un show que no serà només un concert, no?, sinó que serà com una mena d'experiència molt vivencial on passaran coses, tenim sorpreses, bueno, aquí estem muntant, no?
0: Hi haurà cançons també d'altres discos en aquest concert que fareu el dia 19?
1: Sí, sí, tindrem les, o sigui, farem un repàs de cançons, les cançons que més han agradat, i després farem el disc sencer de collage.
0: Si algú vol conèixer més el projecte d'en senyor Corella, vol aconseguir també aquest llibre disc de collage, a on us podem trobar? A on podem trobar aquest treball discogràfic?
1: Jo tinc una web que és molt fàcil, que és, bueno, les 3w.srcorella.com. Allà hi ha tots els enllaços i tot l'espai. Evidentment també a Instagram, que és un sr.corella, on publiquen coses de manera recurrent, i escoltant-vos naturalment aquí a la ràdio, i com es consumeix majoritàriament la música avui, que és a través de les plataformes de música en streaming.
0: Mm-hmm. Sí, en aquestes plataformes podreu trobar el disc, les cançons del disc, i si voleu tenir aquestes imatges d'aquests artistes que han col·laborat també amb senyor Corella per donar imatge a cada un dels temes que conformen aquest nou treball discogràfic, ja sabeu, heu de comprar aquest llibre disc, tindreu per col·leccionar i per guardar aquest quart treball d'en senyor Corella. Jordi, ha estat un plaer que hagis passat per aquí per les mañanes de Ràdio Montornès. Us desitgem un bon concert aquest proper dissabte, que tingueu una bona estrena, i tornem a parlar en breu.
1: Molt bé, us espero, No em falleu.
0: Moltes gràcies, Jordi.
1: A vosaltres, una abraçada.

0: Doncs fins aquí ha arribat el Miquel Zafra amb el convidat, el senyor Corella. Nosaltres tornarem demà dimarts a la mateixa hora, cap a les 10. Aquí serem amb la nova secció de coaching i d'altres qüestions, com el Miqui Barba, que tornarà a parlar amb nosaltres. Que tingueu una molt bona tarda i recordeu que demà també parlem amb la Raquel Marco, dinamitzadora de la Unió de Botiguers, que la Unió de Botiguers està molt implicada en aquesta festa major. Bona tarda i fins demà.
1: Bona tarda a tothom.
0: Adeu, adeu.
2: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Radio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra ha tret pit de la feina feta dels darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Malgrat el discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. Ens amplia aquesta informació el Lluís Rodríguez del Prat Ràdio.
2: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
3: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
2: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i el Pallars. Trànsit analitzarà avui amb Mossos d'Esquadra possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès.

Me'n record dels dies que coïen mal de sa sona mengual. Jut de vora ser en contaves històries de sa guerra civil. I jo m'afanyava sentint-te xerrar i em passava

jo per sa porta veies aigua que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre, de vés, l'etzer.

cridàvem els cargolets que sortien contents. I tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien soll en el foc apuntant.

i bé podria fer un llibre de tantes de coses que ara estic recordant, però és massa sentiment per ficar-ho tot en aquesta cançó. Amb poques paraules jo vos vull dir que vos estimo.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada 3 nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa del programa, el desembre passat ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la CGT ha advertit que estudia interposar una demanda judicial contra Educació, que acusa de no substituir una cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa que exerceixen tasques sindicals. En una atenció a la premsa, la secretària general de la Federació d'Ensenyament del Sindicat, Laura Gené, ha afirmat que la situació pot tenir incidència en uns 4.500 alumnes des d'infantil fins a batxillerat que poden quedar sense docent a l'aula. Alhora també ha dit que la mesura pot comportar sancions per als treballadors afectats, ja que no se'ls estan reconeixent les llicències sindicals. Els representants de la CGT han sol·licitat reunir-se amb la responsable del personal docent de la conselleria. I a banda, les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. La protesta arriba 5 anys després de la gran mobilització que van aplegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat i que va arribar també precedida per la carta d'emplaçament de la Unió Europea per la contínua desprotecció dels espais naturals del Delta del Llobregat. I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui, juntament amb Mossos d'Esquadra, possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I Barcelona i Seül han renovat per 4 anys més l'acord de cooperació que mantenen des del 2018. El memoràndum permetrà compartir experiències i bones pràctiques en àmbits com la tecnologia, el turisme, l'habitatge i el desenvolupament urbà. I també la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament i 2 de llibertat vigilada al jove que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'agost de l'any passat. El condemnat, que tenia 17 anys quan van passar els fets, ha reconegut l'agressió aquest dilluns en una vista de conformitat.
1: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
3: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
1: Niubó ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
4: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden dos punts respecte del juliol, abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
5: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4: La marxa portarà per lema "No l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
1: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
4: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
1: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
4: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
1: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
6: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espara, el primer equip.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Pérez, bon dia.
7: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple, sempre amb molt pocs núvols. Per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000. D'aquests, dos terços cursen els estudis que van escollir en la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo, bon dia.
8: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
3: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema, Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
8: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
1: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que ha tingut els darrers mesos. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
10: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, té exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
9: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar al segon quadrimestre.
1: Això a Tarragona, a Lleida també la universitat ha arrencat el curs, enguany amb 2.600 nous estudiants. I a Tarragona, i a Girona, volem dir, la universitat també inicia avui el curs amb més de 16.000 estudiants matriculats en aquest cas.
4: I entre les novetats hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
1: Més enllà dels estudis postobligatoris, el Departament d'Educació reconeix les llicències sindicals de la cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa de la CGT, que fins ara, fins avui mateix, de fet, no les tenien.
4: Això permetrà als centres educatius posar substituts per atendre uns 4.500 alumnes mentre els docents exerceixen les tasques sindicals. La decisió arriba després de l'amenaça de la CGT d'interposar a Educació una demanda judicial per vulnerar el dret de la llibertat sindical i la representació col·lectiva.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem a matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, corresponents al mes de setembre, tot just després de la crisi de Ceuta.
4: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, és a dir, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra per dues dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
1: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el Partit Popular, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria de Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
11: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas la verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: No deixem la política, però tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'equador del seu mandat. Una conferència en la qual desglossarà també el full de ruta de cara als propers anys. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
13: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats amb gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
12: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
14: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
12: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
1: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
16: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
15: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada 3 nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
1: No deixem la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves, tant de sang com de plasma, es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
4: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància amb la qual es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
17: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
1: Un dels titulars de la jornada, la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
18: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
19: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
18: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: No deixem la mobilitat. A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
4: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
20: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carril bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
4: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
1: No deixem la ciutat perquè avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona, en concret.
4: La línia T4, Marta, reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
1: És un quart de tres. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama una reobertura parcial del parc de Collserola, restringit al pas des de fa 6 mesos pel brot de pesta porcina africana que s'hi ha detectat.
4: Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments, volíem dir, d'alguns excursionistes i esportistes. A més, els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. En declaracions a la xarxa, Josep Maria Vallès demana que es busquin solucions.
2: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
1: Junts per Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i, atenció, amb 300 càmeres. Tots els grups han presentat una bateria de mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa 2 setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
21: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
22: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
21: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
1: A Tarragona avui s'ha celebrat al Palau de Justícia la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial de Maria Cinta López. Agafa així el relleu de Maria José Osuna, que va passar a ser la fiscal en cap inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i els directors dels Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Rosana Camps i Gerard Vidal, a més de les autoritats polítiques i dels cossos de seguretat de la ciutat. Durant el seu Parlament, López ha posat especial atenció en combatre l'auge dels delictes impulsats per la intel·ligència artificial, la violència masclista o la protecció dels menors. També ha destacat el llegat deixat per l'anterior fiscal i la importància de mantenir les persones al centre per treballar de la millor manera possible.
24: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo me siento muy responsable y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
23: Entre els primers reptes que haurà d'afrontar la nova fiscal en cap es troben 2 casos molt mediàtics a la demarcació, com són el cas Innova, ja en marxa, i l'inici del cas Inipro.
1: Tenim novetats pel que fa a la vaga de biblioteques de Barcelona, que continuaran mantenint l'aturada indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual s'ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra a Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Reclamen uns horaris que els permetin conciliar la vida personal i la laboral, per la qual cosa necessiten la incorporació de més personal i, a més, també demanant millors retribucions econòmiques i denuncien la mala gestió del consorci. De fet, una de les denúncies que fan és que aquest consorci i l'Ajuntament posen en marxa una estratègia de dilació perquè s'allargui el conflicte i evitar donar les demandes que fan els bibliotecaris. Els sindicats CGT i la Intersindical ja van presentar fa uns dies demandes contra el Consorci per la retirada de drets laborals i sindicats i, de fet, el proper 18 de setembre la vaga s'estendrà a nivell català amb una manifestació que implicarà totes les biblioteques del país.
1: I no deixem les reivindicacions laborals, ja que fa només uns minuts que ha acabat la concentració que Comissions Obreres havia convocat davant de l'empresa ICAP Master Batch Group, ubicada a les Masies de Roda, Osona. L'objectiu de la protesta era denunciar repressió sindical a la direcció i reclamar la readmissió immediata de dos delegats de Comissions acomiadats a principis d'estiu. El 9FM, Judit Lechón, bon dia.
3: Sí, bon dia. Ha estat a la una del migdia quan han tallat la carretera amb la presència dels Mossos d'Esquadra. Aquests treballadors al·leguen un acomiadament improcedent perquè l'empresa ha tingut accés per mitjà d'un altre treballador a converses privades dels representants sindicals. Ja han interposat una demanda i reclamen que es declari el procés nul. També denuncien silenci per part de la companyia després d'haver intentat iniciar un seguit de converses per esclarir els fets sense èxit. Si no poden tornar als seus llocs de treball, afirmen que continuaran amb les mobilitzacions com la d'aquest matí, que ha comptat amb el suport d'una cinquantena de representants sindicals i treballadors.
1: Gràcies, Judit Lechón, des del 9FM, i ara és moment per a la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o bé a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global del Monestir de les Arts. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
5: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a Museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
6: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir. I la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
5: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
1: Tenim també novetats pel que fa al Festival de Sitges. Els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Festival. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie.
4: Tots dos són parella i dirigeixen i protagonitzen el film, juntament amb els seus fills, Sousie i Travis. La pel·lícula tracta sobre una família de cineastes de pel·lícules de terror. Roden la seva darrera producció quan apareix un cadàver al plató. Els noms de Bacon and Sedgwick s'afegeixen als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Gran Premi Honorífic.
1: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, així com una nova exposició.
4: Des d'avui fins diumenge, qualsevol persona es pot inscriure per participar en el sorteig de 20.000 entrades a través d'un formulari disponible tant al web com a les xarxes socials de la Sagrada Família. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre, els dies 24, 25 i 27, i de 3 a 6 el dia 26.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
7: Bon dia, Marta. Nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final, posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
8: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar per més i, bueno, a millorar.
7: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la 6ª jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
0: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
7: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2, ja es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è. I el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Durant, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
9: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
10: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat, no el marcador, doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
9: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa ara, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioxeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que als nens i als adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
9: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
7: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
10: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu en aquest cas del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
11: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
10: La marxa portarà per lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
7: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
10: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
7: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
10: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin ja a finals d'any o principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
7: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
12: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
7: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple, sempre amb molt pocs núvols. Per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
14: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Comença el curs a la formació professional i ho fa amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre a Catalunya. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la formació professional, ha dit, per la celebració de la primera Fira d'Oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
15: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
16: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
15: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
7: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que s'hi ha fet. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada i progressiva fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
18: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, té exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
17: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar al segon quadrimestre.
7: Inici de curs avui també a la Universitat de Lleida, que compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs que avui arrenca. Medicina, psicologia o infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una Universitat de Lleida que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat dos nous màsters en marxa. UAU Lleida Ràdio, Marc Piqué.
19: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions.
20: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'he servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i ja per totes.
21: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UDL. Vaig decidir estudiar això perquè m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que me podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
19: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
7: Inici de curs també a la Universitat de Girona, en aquest cas amb més de 16.000 estudiants matriculats.
10: I atenció, perquè entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. És una combinació única en el sistema públic universitari català.
7: Entrem en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, corresponents al mes de setembre, just després de la crisi de Ceuta.
10: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
7: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valora així els resultats del CIS.
22: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual també desglossarà el full de ruta dels pròxims anys. Mont Carvajal, bon dia.
23: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
24: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats amb gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
23: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
25: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
23: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
7: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha anunciat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 obres de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
1: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
7: I no deixem les qüestions vinculades a la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i de plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre, les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
10: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, que és una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troba ben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
3: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
7: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. Anem fins allà, al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
4: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
5: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
4: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
7: Són 3:15, no deixem encara la mobilitat perquè a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la capital. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
10: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
6: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins el carrer del bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer del bus i, per tant, hauran de girar, els que volien girar cap a la dreta, des del segon carril.
10: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B-15, la 7 i la C-67.
7: Ens demanen pas des de Mataró a un incendi en una empresa obligat a evacuar 200 treballadors. Nou dotacions als bombers lluiten per extingir les flames. Última hora, com dèiem, des de Mataró, Ràdio Oriol Debat, bon dia.
0: Molt bon dia, doncs així és, última hora, sobtada, un incendi a la gran fàbrica textil Punt Roma, en un dels polígons del Pla d'en Boet de la ciutat. Ha estat un incendi que ha generat una cortina de fum grossíssima d'uns 20 metres i que s'ha anat traslladant cap al centre de la capital del Maresme. S'ha pogut veure aquest fum des de diferents punts. Primer no es veia gaire la flama, però finalment els bombers sí que han descobert un focus al sostre, que és la part on estan treballant a través d'una grua, amb multitud de cossos de bombers, també de la policia local i també del SEM, encara que de moment no s'ha de lamentar cap ferit. El que deia, o el més destacat, és que a prop de 300 treballadors d'aquesta empresa i de Vitrix, una que es troba al costat, i algun altre del seu entorn han hagut de ser desallotjats preventivament, sobretot per aquest fum, que si et ve de cara fa molt complicat el respirar. Hi ha una escola ben a prop també, les Aigües d'Educació Especial, aquí també s'ha recomanat el confinament. L'alerta s'ha donat a 1:15. Ara sembla que el fum que surt ja no té la mateixa intensitat, però molta expectació aquí a Mataró per veure com acaba aquest incendi a les instal·lacions de Punt Roma.
14: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual l'han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
9: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
8: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
7: Això a Barcelona, però l'actualitat del dia ens porta avui també pel Ripollès, ja que ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Es tracta de Maria Vilalta, als 99 anys.
11: Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader.
7: La seva història ha quedat recollida al documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
12: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
13: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare... Diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
12: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
7: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. Ara és moment per la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior de l'edifici comencin a final d'any o bé a principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte vinculat al Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
26: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir. amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
15: Recordeu que el projecte global valia, tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
26: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
7: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arriba marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i les places de la ciutat, a més de la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates i una programació diversa on la música hi té un paper protagonista. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
16: Es tracta d'una aposta que enguany es converteix en la meitat de la programació de tardor i que ve motivada per les obres al Teatre Joventut que es preveu que acabin a finals de l'any 2028. Ariadna Cruz és la responsable de programació del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades.
17: Penso que és una aposta important fer carrer, és una manera d'acostar obres de qualitat al públic que no està acostumat a anar al teatre especialment i que seguirem fent una programació per consolidar aquesta part.
16: De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Ara arriba, amb més força que mai, amb noms com Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenbinge i el cantautor hospitalenc Dani Flaco. La temporada també inclourà una nova edició del cicle Blues and Boogie i el tribut a Coldplay de la pianista Laura Andrés. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i el de l'Auditori Barrades.
7: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
18: Bon dia, Marta. Sí, nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
19: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps en qualsevol moment doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
18: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada

0: que tenim, i no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
1: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è, i el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Durant, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
2: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
3: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat, no, el marcador, doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust, i després, doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
2: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
1: En bàsquet, el Barça ha aconseguit el primer títol de la temporada guanyant la Lliga Catalana ACB disputada a Tarragona. Els blaugranes van imposar per 96-87 davant l'Ilerna Lleida. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya Masculina.
4: Gràcies, Anna Freixas. Última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
6: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: formació professional amb rècord de matriculat 76.000, dels quals dos terços cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. Ha fet avui l'arrencada del curs des de Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'FP amb la celebració de la primera fira d'oficis.
1: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
0: I parlem del Pla BEO, que continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació del pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts i ha dit que continuarà l'any vinent després d'una ampliació del pressupost de 23 milions d'euros.
2: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
0: Junts, Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després, recordem, de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Proposen un decàleg, volen mesures com passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals als 140 i demanen la creació d'una unitat policial especialitzada. En relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 repel la normalitat, en canvi es manté el tall parcial de la T5 i T6 a les estacions entre Gràcia i Sant Martí de Provençals. I passem pel Ripollès perquè ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya, Maria Vilalta, als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader. La seva història ha quedat recollida en un documental, La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Dies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comença el curs a la formació.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar. En Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: 33, un tercio.
2: ¿Es un programa musical?
1: No.
2: ¿Es un programa de libros?
1: Pues no.
2: ¿Es un programa de cine, de series?
1: Pues tampoco.
2: ¿Entonces qué es?
1: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
2: ¿Y bien?
1: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
3: Radio Montornès. 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. 13 dotacions, els bombers continuen treballant en l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon de les Hortes a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc s'ha declarat a les 12:29 i està totalment desenvolupat i ha afectat una nau de l'empresa. Fonts del cos han indicat que a la causa de l'acumulació de material tèxtil a l'interior de l'edifici, les flames s'han propagat ràpidament per la planta i centren els seus esforços a contenir les flames perquè no es propaguin a altres naus. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat per avui una conferència de meitat de mandat.

0: per mostrar el seu projecte per a la Catalunya els propers anys. Ho farà al mateix lloc on va fer fa 2 anys com a candidat del PSC al 12M, la sala gran de les Drassanes de Barcelona. La conferència serà el punt de partida d'una setmana de reflexió. Des del PSC, la portaveu Lluïsa Moret ha assenyalat que Salvador Illa té moltes coses a dir per donar, diu, certesa, estabilitat i prosperitat.
1: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
0: I la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema "No l'ampliació ni ara ni mai" i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. La protesta compta també amb el suport de 130 personalitats del món acadèmic. I avui, a banda de l'AFP, ha començat el curs a la Universitat de Girona amb més de 16.000 estudiants matriculats. Entre les novetats d'aquest curs hi ha el grau doble en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea per decidir, en la que han decidit continuar amb la lluita, fins que l'Ajuntament, diuen, i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Els treballadors s'han reunit a la sala d'actes de la Biblioteca de Can Fabra de l'Hospitalet i han decidit continuar aquesta vaga indefinida, que, recordem, va començar el 26 de maig. Reclama la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar, diuen, vida laboral i familiar abans de retribucions que ells consideren econòmicament més justes.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
5: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
6: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Una altra setmana que ja estem aquí, vinga, va, immersos total a la nova rutina. Espero que el cap de setmana llarg hagi anat molt bé, que heu gaudit de la diada, que heu passat un molt bon cap de setmana i que ja tornem amb les piles carregades per una nova setmana aquí a Ràdio Montornès, una nova setmana especial que tindrem amb la Festa Major a tocar. Ja en parlarem. La qüestió és que tornem de nou per estar amb vosaltres fins les 6 en punt, amb informació, divulgació i entreteniment, com sempre fem de dilluns a divendres aquí a Ràdio Montornès, al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i al canal de la tele de Ràdio Montornès. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
7: Molt bona tarda, Mireia.
6: Què tal? Com ha anat el cap de setmana llarg?
7: Bé, bé, força tranquil·let. Hem descansat, hem menjat, hem passat una mica de temps amb les nenes.
6: Vas anar a la platja al final o no?
7: No, no vaig anar, no. Tu ja saps que jo sóc ferulic, Mireia.
6: Ja, però jo pensava que tot i així t'animaries a anar una miqueta a l'últim bany de l'any.
7: I això que a les hores centrals al dia encara fa caloreta, eh? Però no, no, no, no, no he anat, no. Tenia ganes d'anar, però per fer un camí de ronda, més que per banyar-me. Per caminar una miqueta.
6: Sempre és un bon planazo aquest.
7: Fas la cerveseta amb les olivetes, no? Així abans de dinar. Però no, no, sí. Bé, bé, bé, bé. Estem bueno, aquí ja de tornada amb força i energia.
6: Que bé, me n'alegro, me n'alegro. Jo sí que he fet l'últim bany de l'any, suposo ja, amb una piscina, això sí. Però estava fresqueta, eh? L'aigua, tot sigui dit, tot sigui dit. Però s'havia d'aprofitar. Una miqueta, clar. Un geladet, una piscineta i anem acabant l'estiu que re, en 10 dies, si no menys, estarem a la tardor.
7: Ja tocarà guardar els banyadors ja, eh?
6: Sí, sí, sí, jo crec que ja si tovalloles, bosses de platja, banyadors, les xancles, tot això, la roba encara d'estiu no, però... Aquest tipus ja de roba, jo crec que sí. Bueno, doncs ja ha passat el cap de setmana, un cap de setmana més llarg, com dèiem, hem tingut la diada també de Catalunya aquest cap de setmana, i ara ja ens atem setmana nova a Montornès i molt esperada per molts i moltes perquè és el cap de setmana, el cap de setmana, sí, també, però la setmana de Festa Major.
7: Setmana gran, sí, sí, activitats, clar, Festa Major...
6: Clar, clar, avui en parlarem també, però cal dir que, deia abans, estem de dilluns a divendres, bé, aquesta setmana encara no, perquè dijous ja per la tarda, després de la intersecció, i al vespre serà el pregó, i recordem que aquest any el dia festiu de la Festa Major ha canviat, ja no és dilluns sinó que és divendres, per tant aquest divendres, dia 18, serà festiu aquí a Montornès i no tindrem programa, estarem gaudint com tots i totes, o això espero, al carrer de la nostra Festa Major d'aquí de Montornès, que ja serà per acomiadar, sí que sí, l'estiu i a tornar a les setmanes completes, sobretot nosaltres, els col·les, que també els papes i les mames deuen estar una mica ja marejats de quin dia és festiu, quin dia no, bueno, la setmana que ve ja, normal.
7: És que és un inici de curs, això és una mica, no?
6: Estrany.
7: Entre diades, festes sí. Majors, dies festius, però bueno, ja quan agafin embrangida, ja...
6: Ja està. Bueno, doncs anem a gaudir d'aquesta setmana, que comencem d'avui dilluns i tenim moltes coses que explicar-vos. Avui toca començar parlant del ple, perquè la setmana passada, el dijous, ens van acomiadar, dient que tindríem la sessió ordinària del mes de setembre, una sessió que, deixem que us digui, que va ser força, força llarga i que a poquet anirem repassant aquí els punts més importants. Avui començarem amb el pla econòmic fiscal que s'ha fet, que s'ha aprovat, el pla econòmic financer, perdoneu, ara sí que ho he dit bé, per aquest any i el vinent, que ha aprovat el ple municipal. Avui escoltarem les principals intervencions dels regidors i les regidores en aquest punt. I també parlarem de la presentació de la colla bastonera de l'Associació Bruixes Montornès, una presentació que s'ha fet amb dues actuacions a la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya el divendres i que era, bueno, molt esperat, era la novetat d'enguany i que a més és com la prèvia del que podrem esperar per veure aquest dissabte, que serà l'estrena gran, on no només tindrem balls de bastons, sinó que també estan preparant balls en foc des de l'associació, així que bueno, avui ja podrem fer-nos una idea de què serà el que podrem esperar. També farem un repàs per l'actualitat esportiva, com fem tots els dilluns aquí a la intersecció. I clar que hem de parlar de la Festa Major, perquè ja sabem qui serà el pregoner i no només farà un pregó, sinó que també tindrem una exposició que podrem visitar aquests 4 dies de Festa Major. Es tracta de Miguel Santiago de Loyo, ja n'hem parlat molt d'ell, també ha estat aquí, però val la pena que torni a passar-se, perquè sabem que Miguel Santiago de Loyo, o si no, ja us ho explico, és aquest veí de Montornès que ha fet postals per recordar com era Montornès abans, i han començat també amb unes més centrades potser en persones, en personatges que en indrets o carrers. I són aquestes postals que podrem veure com a novetat en l'exposició que s'inaugura dijous.
7: Te puc fer un teaser, Mireia? Jo he passat així i he mirat de reull.
6: No me digues!
7: I té molt bona pinta aquesta expo, eh? Home. I no només postals, eh?
6: Hi ha de tot una mica, no?
7: Ahí lo dejaremos,
6: la...
7: eh?
6: Està molt ben ambientada, jo crec.
7: Exacte, no farem spoiler.
6: Doncs s'inaugura el dijous i dijous també tindrem fent el pregó de Festa Major, així que avui tocava parlar d'ell o amb ell, amb Miguel Santiago de Loyo. I acabarem, atenció, amb la primera batalla musical de la temporada.
7: Què diu? Ja tenim a José Luis Cano de tornada?
6: Home, i tant que sí. A més, el tenim segrestat, com ja vam dir, a la cadira. I d'aquí no es mou fins que no fem la primera batalla amb les estrenes de la setmana.
7: Vull que no l'has donat opció, no? Avui s'havia de fer batalla, sí o sí.
6: No, que no m'ha calgut gaire poder de convicció, eh? No. Vull dir, de seguida he dit, ah, sí, i tant.
7: No has hagut de convèncer gaire, no?
6: No, la seva expressió ha sigut i tant. Així que, de seguida, d'aquí uns minuts cap al final, podrem escoltar les novetats musicals de la setmana i veure qui ha triat les millors propostes i el José Luis o jo. Això serà cap al final. Nosaltres continuem passant 11 minuts a les 5 de la tarda i ens anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que avui s'han ampliat les restriccions d'aparcament i circulació a l'avinguda d'Ernest Lluch i de recinte firal per Festa Major. On tampoc es podrà estacionar és a l'aparcament del complex esportiu municipal Les Bernedes a partir de dijous i fins a dilluns vinent al migdia. També quedarà prohibit aparcar i circular el Gran Vial entre el tram de la Cruïlla amb l'avinguda de la Llibertat fins al final del recinte del CEM de divendres a diumenge. A més, durant el desenvolupament de les activitats poden sorgir altres necessitats que no estiguin previstes. Al web municipal montornès.cat trobareu més informació. Demà, la unitat mòbil d'extraccions del Banc de Sang i de Teixits tornarà a Montornès amb una nova campanya de donació de sang. Serà la primera prova de la batalla de penyes. De nou, s'hi instal·larà el Teatre Margarida Xirgo. Les persones que siguin major d'edat, pesin més de 50 quilos i no pateixin cap malaltia, podran fer la seva donació de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. Les dones, recordem, en poden donar fins a 3 vegades a l'any i els homes fins a 4, sempre respectant que entre donació i donació hagi passat un mínim de 2 mesos. Per fer una donació, cal confirmar l'assistència al web del Banc de Sang i Teixits. Avui s'ha obert el termini d'inscripció per al primer trimestre dels cursos de català del Consorci per a Normalització Lingüística. Aquí a Montornès s'ofereixen dues formacions presencials al Casal de Cultura. Un nivell inicial A1.1 i un bàsic 2. Tots dos seran els dimarts i dijous a la tarda. Aquest serà el primer cop que el poble s'ofereixi l'A1.1. Si voleu apuntar-vos però no teniu clar quin dels dos cursos fer, us podeu apropar al Casal de Cultura i parlar directament amb la tècnica de normalització lingüística, la Reyes Barragán.
8: La gent que necessiti fer curs de català, que no ha fet mai català o que sap una mica de català, jo li recomano que vingui a veure'm, perquè jo podré valorar, en funció de la formació que tingui, dels anys que fa que viu aquí a Montornès, si parla una mica, si parla més o parla menys, en quin dels dos nivells que es fan aquí a Montornès podria anar-hi, o si li convé anar a un altre poble o fer un altre nivell. També comento que hi ha altres nivells en altres municipis i també hi ha oferta de cursos en línia.
6: Les inscripcions es faran en dies diferents fins al dia 21, segons el nivell, i també si l'any passat vau fer algun curs o sou nou alumnat. Al web del Consorci per a Normalització Lingüística trobareu tota la informació. I amb l'última cosa, amb la que heu de quedar-se, que la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat ha publicat una alerta sanitària sobre 4 lots del col·lutori bucal fluorquin infantil fresc d'enjuague bucal en l'envàs de 500 mil·lilitres. La causa ha estat la detecció d'un bacteri que pot presentar riscos per persones amb problemes de salut o amb el sistema immunològic debilitat. Si disposeu d'alguna unitat dels lots afectats d'aquest producte, deixeu-la d'utilitzar de manera immediata i retorneu-la a l'establiment on la vau comprar o bé poseu-vos en contacte amb l'empresa responsable per la devolució. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. El ple municipal ha aprovat el Pla Econòmic Financer 2026-2027. El document està elaborat per la Diputació de Barcelona i ha rebut els vots favorables del govern, és a dir, de Montornès en Comú. Tota l'oposició s'ha abstingut. Aquest document s'ha hagut de fer perquè durant el 2025 el consistori, tot i tenir els recursos, va tenir més despesa del que la Llei d'Estabilitat Pressupostària permet. Segons va explicar la regidora d'Hisenda al ple, Natàlia Segura, això no vol dir que l'Ajuntament tingui una liquidació negativa.
9: Està la regla de despesa o el sostre de despesa que et diuen el màxim que pots gastar. Independentment dels teus ingressos, això està relacionat directament amb la despesa que has fet l'any anterior. És a dir, si l'any hem gastat X, doncs aquest any pots gastar X més 1. Què ha fet l'Ajuntament? Pots gastar X més 2. Per tant, hem trencat la regla fiscal. Pot semblar una cosa esbojarrada o pot semblar un acudit, no? Que un ajuntament que té diners per gastar no pugui gastar. I el que hem fet és gastar més que vam gastar l'any passat i el que hem fet és trencar aquest sostre de despesa. Bàsicament, això no implica ni que tinguem liquidació negativa ni que l'ajuntament estigui en un moment financer dolent. Vol dir que l'ajuntament té diners per gastar, hem gastat i ens han dit «Ei, que has gastat un poquito más de lo que te permite esta ley». I el que això implica és anar i entrar en un PEF, que és un Pla Econòmic Financer, és un document que elabora Diputació a través d'unes dades que es donen des de l'Ajuntament i aquest document el que et dona són unes línies de treball durant el 26 i el 27 per dir, ei, va, torna a gastar el que toca i no gastis més com has fet ara.
6: Com deia la regidora, el ple estableix un límit de despesa corrent per al 2026 i un altre per al 2027. El compliment del pla estarà tutelat per la Generalitat. Des d'Esquerra Republicana de Montornès, Sergi Martínez, tot i reconèixer la solvència actual de l'Ajuntament, ha posat sobre la taula el percentatge de compliment d'execució mitjana dels pressupostos dels darrers anys, que se situa en el 26.
10: De fet, en el mateix document, com dèiem abans, doncs es reconeix aquesta solvència que té l'Ajuntament, aquesta capacitat de l'Ajuntament per fer front als comptes, però també posa sobre la taula una dada de la qual no hem parlat, però crec que és significativa, que és que en els darrers 5 anys d'execució, l'execució mitjana ha sigut del 26%. Per tant, també aquest pla econòmic ens ha de servir i ens ha fet veure doncs que hem de reflexionar de com pressupostem, de com planifiquem i de quina capacitat tenim per convertir els recursos que tenim, que surten dels tributs de la ciutadania de les empreses, per fer accions concretes, per fer polítiques que acabin millorant la vida de la gent.
6: A la seva intervenció, Miguel Ángel Alvarado, del Partit Popular, ha dit que el topall marcat per la Diputació suposarà un augment dels impostos.
11: cuando el año que viene tengamos el problema de que romperemos el techo, porque seguramente lo romperemos o estaremos cerca de romperlo, porque habrá que hacer más cosas. Habrá que terminar de hacer el proyecto completo del centro de día, habrá que preparar una serie de cosas, que aunque tengamos el dinero no podemos hacerlo, no se entiende por qué, puesto que no nos ayuda las administraciones que están por encima, pero nosotros tendremos el inconveniente de que no podremos gastarnos el dinero y quedaremos ahí, en buscar momentos para poder hacer cosas que a lo mejor nos quedan pendientes de este año, como cada año, ¿eh? Que cada año hacemos unos presupuestos que vamos a hacer, me lo invento, 20 cosas y terminamos haciendo 10, 12, 14 como mucho, vamos, y cuando llegamos a 14 nos podemos, bueno, felicitar entre todos porque hemos hecho una labor estupenda. Este año, por ejemplo, va a quedar otro romanel porque habrán cosas que no se habrán hecho. Siempre pasa lo mismo, más o menos, no sé cuánto será, pero como ese dinero no nos lo podremos gastar en lo que realmente necesita Montornés, tendremos ese problema. ¿Y qué pasará? Pues que habrá que subirle los impuestos a los ciudadanos para poder tener un presupuesto que podamos utilizar para hacer las cosas que haya que hacer.
6: El regidor de FEM Montornès, Lluís Ramos, ha insistit en que el seu grup ja va avisar que es trencaria l'estabilitat pressupostària.
12: Quan es va aprovar el pressupost del 2026, ja vam alertar que es trencava l'estabilitat pressupostària. Segons l'informe d'intervenció, es trencava l'estabilitat pressupostària i previsiblement s'havia de fer aquest pla econòmic financer. Finalment, això va passar molt abans. En el tancament del 2025, la despesa que ha fet l'Ajuntament de Montornès ha fet que es vegi obligat a fer aquest pla econòmic i a ser tutelat per la Generalitat de Catalunya. Aquest PEF limitarà l'acció de govern sobretot a l'any 2027, cosa que ja vam denunciar en el seu moment. Limitarà, per exemple, les noves inversions. El 2027, Montornès podrà demanar 0 euros de finançament per inversions. Per tant, estarem en la mateixa situació que quan vam iniciar aquest mandat l'any 2023. L'Ajuntament de Montornès no va poder demanar finançament per inversions. Creiem que aquesta situació no és per treure ferro, no és no passa nada, podem seguir i tal, no. Haver d'aprovar aquest pla econòmic financer no és una cosa menor. Limita l'acció de govern i és responsabilitat de la gestió econòmica que ha fet aquest equip de govern.
6: Eva Díaz, regidora del Partit dels Socialistes, ha proposat trobar altres camins per complir els objectius del pla econòmic financer d'una manera conjunta.
13: Nosaltres ens abstindrem bàsicament perquè, bueno, jo et dono aquestes pinzellades perquè ens agradaria haver pogut tenir aquest pla econòmic financer per estudiar-lo més profundament, inclús per veure si hi ha unes altres solucions que ens puguin dur o unes altres recomanacions que ens puguin dur a la mateixa solució o al mateix objectiu, que és el que es pretén en el pla, que fixa objectius i fixa metes, però no fixa camins, o almenys no els fa preceptius, no són d'obligat compliment els camins, si les metes aconseguir. Per tant, hem de trobar, i crec que això ho hauríem d'haver fet de manera més consensuada, quin és el camí que ens farà arribar a aquesta meta, i per tant jo crec que encara tenim marge, però en aquest moment i en aquest punt, en aquest pla econòmic financer, nosaltres ens abstindrem.
6: L'aprovació del Pla Econòmic 2026-2027, recordem, ha rebut els vots a favor del govern, de Montornès en Comú, i les abstencions de la resta de grups. La regidora d'Hisenda, Natàlia Segura, ha explicat que serà el pressupost quan es decideixi què es farà per arribar a la dada que marca el pla. Pel que fa a la pujada d'impostos, ha recordat que la nova ordenança del complex esportiu Les Vernedes anava en aquesta línia.
9: La manera, no?, de poder consensuar de com arriba aquesta dada és el pressupost. El que marcarà com arriba aquesta dada és el pressupost de cara al 2027, que ja es sortirà com es gastarà i on estarà destinat, i és el que ens marcarà sobretot aquest PEF. Clar, parlaves dels indicadors d'ingressos. El primer que ens van dir quan vam fer la reunió, que vam fer una reunió telemàtica amb els responsables de Diputació, ens van dir és que tots els ajuntaments cada any hauríeu de pujar totes les taxes i tots els preus públics a raó de l'IPC, cosa que cap ajuntament fa. I era una mica els que ens penalitzàvem el tema d'ingressos perquè era això ha de ser paulatinament. Ja vam parlar al juliol, que ens vam seure i us vam explicar. Tenim en marxa l'ordenança del complex esportiu. Això ens donarà una part d'aquests ingressos. És a dir, l'altra part que manca, doncs hem de parlar i valorar com ho fem, però una gran part d'aquest augment d'ingressos doncs ho tindríem solventat amb aquesta ordenança.
6: Al ple d'aquest mes també s'ha aprovat altres punts dintre de l'àmbit econòmic, com una modificació pressupostària de 45.500 euros per incorporar la partida de subvencions, concretament per projectes educatius i de medi ambient. En els propers dies repassarem amb més detalls la sessió plenària. Recordeu que la teniu disponible al canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. Nosaltres continuem amb més notícies. I és que l'associació Bruixes Montornès ha presentat la seva colla bastonera. Ho ha fet durant la commemoració de la Diada Montornès. Des de l'entitat, l'Anna Ramírez i la Marina García s'han mostrat molt contentes, tant del resultat com de poder participar en la jornada.
14: És tot un honor, la veritat, que comptessin amb nosaltres per estar a la Diada. És tot un honor perquè ens agrada... Bueno, nosaltres, de fet, estem aquí per reivindicar també la cultura catalana, per tant, crec que és el millor dia per haver-nos estrenat.
15: Sí, estem molt agraïdes perquè sent una colla petita que relativament acaba de començar, que ens conviden a un acte tan important com aquest, és que és, o sigui, és una passada.
14: Ha costat molt arribar fins aquí, però veure que per fi som a plaça, podem fer els nostres balls i tot, ha estat un luxe, la veritat. Ha sortit molt bé, però hem suat molt. És que portem molts mesos preparant-nos i no ha estat un camí fàcil, però era això, tot realment... Val la pena després veure-ho, com la gent ho agraeix i com tothom felicita la nostra feina i tot.
6: Tot i això, aquest dissabte, dins dels dies grans de la Festa Major, serà quan puguem veure tot el que l'entitat ha estat preparant darrerament, ja que també han assajat una actuació amb foc per recordar les dones de Montornès que van ser condemnades per bruixeria.
14: L'estrena gran, no, grandíssim, és la Festa Major. És el dissabte 19,
15: sí,
14: oi? De setembre, a les 9 aproximadament, és entre correfoc i correfoc, i podem esperar bastons, foc, història i molta música. Jo crec que serà molt xulo.
6: Pel que fa a la Diada, que a Montornès la cultura catalana hi va tornar a ser molt present, de fet, el manifest institucional va fer una crida a la unitat del poble català. Escoltem José Montero.
16: És la unitat de la ciutadania, és la reivindicació de que el poble de Catalunya només hi ha un, que és divers, que és plural, que és diferent, que hi ha diferents maneres d'entendre-ho, però que compartim aquesta voluntat d'estar junts, d'avançar com a país. També compartim la nostra llengua, que és comuna. El català no és la llengua d'alguns, és la llengua de tothom, i ha de ser una llengua de cohesió. Per tant, jo valoro molt i que hi hagi aquesta participació i que la gent ens prenguem molt en sèrio l'11 de setembre i que ha de venir per endavant.
6: La Diada Montornès es va celebrar divendres als Jardins de Nativitat i Arzaplanes al costat del monòlit de l'11 de setembre. I bé, anem una mica de música, no? Passen 26 minuts a les 5, jo crec que és moment d'escoltar una de les novetats musicals que hem tingut aquests dies.
7: Això ha començat amb molta energia, Mireia?
6: Molta energia, i és una energia que també he vist a través de xarxes socials de Rigoberta Bandini, perquè, a més de treure cançó el divendres, ha estat de concert aquests dies, per aquí a prop, i ben embarassada, però ella ho ha donat tot a l'escenari, clar que sí. I avui es porto la seva nova cançó per compartir-la amb vosaltres, ja l'heu escoltat, que ha començat ben enèrgica i, bueno, amb les lletres que la caracteritzen, ja veureu. Es diu Chicle mal enganchado.

I avui, com cada dilluns, anem a repassar l'actualitat esportiva que té a veure amb el nostre poble. Comencem parlant d'handbol, perquè ja ha debutat l'equip sènior masculí del Club Handbol Montornès. És veritat que a ells encara els hi queden alguna setmaneta per començar la Lliga, però el que sí que faran aquest cap de setmana, tot i la festa major, són els equips base. Continuem amb altres partits amistosos, en aquest cas a futbol. El Club Deportiu Montornès Nord ha perdut el seu segon amistós 0-2 contra la Fundació Terrassa B. La Lliga havia de començar aquell cap de setmana, del 18-19, però a motiu de la festa major ells han aplaçat la cita. Pel que fa al primer equip del Club Escola Montornès, sí que iniciarà la Lliga aquest cap de setmana, dissabte a les 4 de la tarda, contra el Sabadell Nord B, fora de casa. Si voleu anar-los a animar, us heu d'anar fins a Sabadell. I el futbol sala també ha començat ja els partits amistosos aquest cap de setmana. Un altre esport de pilota és el bàsquet. Aquest cap de setmana han tingut jornades de tecnificació i també un partit amistós, en aquest cas el sènior femení del Club Bàsquet Vila de Montornès. Ha estat el primer partit amistós i ha sigut contra la Unió Bàsquet Mir. No hem trobat els resultats, però bueno, ja veiem que estan escalfant motors. Per començar la Lliga, això sí, ens haurem d'esperar a la setmana següent. I com a previsió d'actes que tindrem aquest cap de setmana, tot i la festa major, de fet estan dins d'aquesta programació d'activitats de la festa, tenim una proposta de l'Associació Excursionista Lliure Montornès. I és la tradicional ja pujada al Castell de Sant Miquel. Serà dissabte a les 10 del matí des de la plaça de Pau Picasso. És un recorregut circular, així que se surt i es torna a la plaça de Pau Picasso. Com dèiem, està inclosa dins dels actes de festa major. Al programa trobareu més informació, però sí que us puc dir que si us voleu inscriure, encara esteu a temps, ho podeu fer a través del telèfon 609-185-088 o bé al correu aelleuremontornès@gmail.com. Amiga, date cuenta. I fins aquí el repàs esportiu. Ja començarem les properes setmanes a que sigui més llarguet, amb lligues, resultats, però de moment, així clar i concís, perquè estigueu al dia. I així és com parla també Marrena, és un duet que a mi m'encanta moltíssim. De seguida continuarem parlant de la festa major, però abans volia escoltar la seva nova cançó, que es titula Amiga, date cuenta.

0: La intersecció amb Mireia Toledo.
1: Arriba la festa major, sonen trompetes des del meu balcó.
2: Doncs sí, sí, ara sí que arriba ja la festa major, ja passant els dies i s'haurà acabat, però anem a gaudir-la, home, que encara està per arribar els dies grans. I és que aquest dijous comença al poble, com sempre, els dies més grossos de la nostra festa, i serà amb el pregó com a tret de sortida. Enguany anirà a càrrec de Miguel Santiago de Loyo, l'impulsor del projecte Montornès Ciutat. Ja sabeu, aquestes postals que hem vist pels comerços, pels equipaments, i que molta gent ja col·lecciona, que ens va picant de tant en tant aquí a Can Servina preguntant per postals noves. Doncs, a més del pregó, dijous inaugurarà una exposició aquí mateix a Can Servina, a la que podrem veure les noves creacions. I és que en Miguel encara està traient postals noves. No ha acabat el projecte. La nostra companya Núria Catxan ha parlat amb ell per conèixer els nous detalls. Els escoltem.
3: Ara n'hem tret la 51, la 52 i la 53 de colors. Uh-huh. Fins ara tenim fins a la 53. Encara sí. Continuo fent. I de part hem tret una nova edició de persones, que es diu Persones. Són persones del poble que, bueno, que resulta que ja us contaré una mica més la història de com vaig començar realment. Uh-huh. Són persones que ja, o que estan o que ja no hi són, no? Uh-huh. Però bueno, demanant permís sempre.
4: A veure, deixa'm a veure.
3: Et presento aquí tres de les 11 que encara les he de demanar. Tenim tres, potser ara arribin unes altres tres, i com he de fer la posició aquí baix mateix, a la sala aquí de Can Saurina, doncs les presentarem.
4: Molt xules. Molt xules. De sí. Gent que no sé si encara hi són, alguns potser sí, d'altres ja no, no?
3: Sí, hi ha de tot, sí, hi ha de tot. Uh-huh.
4: Sempre, molt xules.
3: Sempre això, sempre comentant-hi a la persona que si estava d'acord i que sí, molt il·lusionada. La gent no té problemes a l'hora d'aquestes coses.
4: Clar.
3: A més, així no ens oblidem d'ells tampoc, no?
4: Clar, perquè, jo crec que és important.
3: Perquè si no, així les tindrem al calaix ja guardades i no ens oblidarem mai d'ells, perquè, no sé, o sigui, han sigut persones importants, han viscut temps difícils i
4: bueno. Coneixes la història de la Marisa Casanovas?
3: No la conec molt, val? Aquestes línies me les han explicat, o ella pràcticament, uh-huh. O la seva filla va donar aquesta foto.
4: Una foto de l'any 62.
3: Sí, sí, sí, comentem quatre línies, pràcticament, uh-huh. El que ha fet, el que s'ha dedicat, o si surt algun edifici, algun així emblemàtic, o com el safareig, aquesta primera de la Marisa Casanovas, que surt al safareig. És guapíssima, a més era, bueno, és guapíssima, em sembla que tenia, no sé si 11 anys aquí, o,
4: sí, sí, sí.
3: O 12, no ho sé. I a raó d'aquesta postal, doncs, dic, ostres, doncs, faré més alguna més d'altres persones. Clar. I han anat apareixent i bueno, ja tenim 11.
4: Amparo Rosselló i Fanny.
3: Aquestes dues, a número 2 i a 3, gràcies a l'Andreu Garrigó, que em va donar la informació. Doncs,
4: clar, la seva és família d'ell, l'Amparo Rosselló.
3: Sí, són famílies, tietes i àvies, sí. I ja d'arreu poso una mica. I si no, pues,
4: a l'any 1940.
3: Sí.
4: Clar, és molt guai perquè és gent que ha viscut a Montornès, es veu al darrere l'església de Sant Sadurní, sí, sí, sí. I reconeixem de seguida el poble, no? La veritat és que... I la tercera que han fet, que és la Rosita, Pep i Carme, també...
3: Carme.
4: Tres personatges.
3: Són famílies de l'Andreu, també.
4: De l'Andreu.
3: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Em semblava d'aquesta ha fet una ampliació de l'església, perquè és impressionant.
4: Sí.
3: Que és xulíssima. O sigui...
4: Jo me'n recordo com era la iglesia així, Sí, sí.
3: Sí, sí
4: és... I voltejar als voltants, quan no hi havia res que camps. Sí, sí.
3: Sí, sí. Aquí n'hi havia, veus un pou, aquí un pou que, mm-hmm. que és centenari, o sigui que encara assisteix. I us passeu per aquí, per el carrer València, crec que és. El podeu veure, que mm-hmm. està allà, encara.
4: Doncs ja sabeu, noves postals en aquesta ocasió, a més d'imatges de Montornès, doncs també de persones que han viscut al poble. Entre les postals noves, tota la gent que ens estigui escoltant, que, escolta'm, com deia Miguel, tens el teu club de fans, aquí passen un cop al mes a buscar les fotos, doncs Can Sauquet.
3: Aquesta és la número 51.
4: Que no sé on està això.
3: Aquesta està una mica amagada, és el camí que va cap al castell. un camí que va cap al castell, una mica més amunt dels Giribets. I bé, és una casa també, vaig anar gràcies a la Maria Vinyallonga, que
4: els coneix, sí,
3: familiars,
4: sí.
3: I per, això també ho he de dir, o sigui, hi ha gent que m'està ajudant, perquè és la meva clau per entrar, per fer aquestes fotos.
4: Clar, si no...
3: Si no, no podria. I a més, pues, si aconsegueix una foto antiga, doncs fem la postal.
4: Clar.
3: Ara n'estem buscant, que és la 53, que és Can Sayol, que no l'he portat perquè no... Si algú de vosaltres tenia una foto antiga de Can Sayol, doncs faríem la 53. Fins
4: doncs
3: ara
4: vinga,
3: ens hem d'esperar.
4: Si hi ha algú que ens estigui escoltant i que tingui alguna foto de Can Sayol als anys 70, 60, 50, doncs que es posi en contacte o amb nosaltres, la ràdio, o amb el Miquel, que nosaltres li farem arribar. Doncs dues imatges, la de Can Sauquet i l'avinguda de Barcelona, que és la carretera BV-5001 a l'entrada a Montornès, que és el clàssic pont, que aquesta sí que és una postal que ja estava editada a Montornès i que havíem vist, que és aquesta entrada en el pont de pedra, quan no hi havia res i es veia, es divisava l'església també de Sant Sadurní. Molt xules. Miguel, 51, 52 i 53, la 53 no l'ha traït, però també estan treballant-la. Vull dir, segueixes amb les teves postals i amb aquesta subvenció que mitjançant l'associació Palau d'en Mala has rebut de l'Ajuntament de Montornès.
3: Sí, sí, sí, va demanar, el Josep Flores va demanar, o sigui, van demanar, ens han donat el 100% del que van demanar. I pràcticament, bueno, doncs això...
4: Estàs utilitzant aquests calés per fer les postals.
3: Sí, sí, ja han comprat aquestes, han comprat 6, o sigui... I, bueno, ara continuarem i farem altres 6 o fins on arribem i ja està. Si alguna l'he de comprar, jo la compro i ja està, no passa res.
4: El Miquel, ja sabeu que tota aquesta iniciativa ha sortit d'ell mateix i de la seva butxaca. Quantes postals has fet, tu, Miguel?
3: Hem fet?
4: Sí.
3: Doncs mira, 53, bueno, sí, 53, més 11 que sortiran, més 6 especials, o sigui, no sé, potser més de... quasi que és una 70, pràcticament.
4: 70, sí, al voltant 70, de 70.
3: Al voltant de 70 postals. No sé quan pararé, jo sé quan ja un dia hauré de parar, perquè clar, si no, al final em agafaran ràbia i tu diré...
4: Aquest home, què? Bueno, potser pots arribar al 100, ja, si estàs a 70 ja arribarà al 100, no?
3: Podríem arribar al 100 i ja, pues, ja que continuï un altre, perquè deia que això, que aquest projecte el continués un altre, perquè, o que el millorés també, o sigui, està tot, està tot obert.
4: Estàs content, no?
3: Sí, sí que estic content, sí. Molt. Content, sí.
4: I a casa què et diuen? T'ajuden?
3: A casa m'ajuda la Mònica, sí, m'ajuda molt. De fet, va ser perquè, bueno, la Mònica, resulta que el veí, l'Àngel Cruïlles, va morir, i la Mònica, quan van buidar la casa, doncs resulta que totes les fotos que tenia l'Àngel les anaven a llançar a les escombraires. I la Mònica les va rescatar més de 200 fotos, I, bueno, tot això, i el fer fotos, i, doncs, el que he dit, no?, es va creuar i vaig fer aquesta edició.
4: Va ser d'una vivència que veu tenir tots dos i que veu pensar. Jo moltes vegades penso això. Què passarà amb tot aquest material que tots tenim i guardem a casa el dia que no estiguem, no? Perquè la tendència és aquesta, no? Jo, a mi m'agrada molt anar als mercadillos aquests que fan a Barcelona, als Encants, i bé, veus allà la vida de les persones i fins i tot més d'una vegada hem trobat material d'algun pintor, d'algun escriptor, que això no hauria d'estar allà. Vull dir, de vegades hi encem coses que són molt valuoses i hem de tenir en compte,
3: sí,
4: no?
3: Sí, mira, he trobat ara l'última troballa que he fet, que jo no ho sabia, aquesta de Can Sayol, que és la postal 53. Com no hi havia, no he trobat cap foto, he trobat un quadre, precisament, un quadre que tenia la Maria Vinyallonga, Mas,
4: sí,
3: que bueno, el seu marit treballa allà també, i tenia un quadre a casa del Can Sayol, d'un pintor, o, ara no me'n recordo, es deia Antoni Palau o així, bueno, era important, del pintada al 44, crec que el va pintar. I bueno, és això el que he posat pel darrere, i encara en queda treure la de Can Sayol, però la casa dels amos, diguem-ne. Aquesta de Can Sayol que dic és la casa dels masovers, però ja està al costat, està la casa dels amos. I per això estic buscant aquesta foto tan desesperadament, perquè ja sabeu, si la teniu,
4: si algú té foto antiga de Cal Sallol, doncs ja sabeu, poseu-vos en contacte. Bé, doncs estem ja a tocar de la Festa Major. No sé, Miquel, al pregó, escoltarem alguna cosa curiosa? És divertit?
3: Bueno, sí, serà divertit, una mica d'enyorança i tot això. Faré com una mena de viatge en el temps, contaré dos o tres anècdotes que m'han passat, que són interessants, i ja està, i desitjar fer el tret de sortida i desitjar que disfruteu de les festes majors.
4: Molt bé. Doncs res, ja sabeu que amb motiu de ser el pregoner, doncs s'ha tornat a posar en marxa una nova exposició de totes aquestes fotografies postals que el Miguel Santiago de Loyo doncs trasllada a Montornès Ciutat amb aquest o sota aquest títol, estaran a Can Saurina. L'exposició a Can Saurina es podran visitar del 16 al 20 de setembre i suposo que la inauguració doncs també estaràs per aquí, no?
3: Sí, sí, sí, estarem el dia 16, per la tarda, a les 6, que és el primer dia, primera hora. A les 6 estaré allà. I, bueno, si podeu venir. O sigui, si veniu, us emportareu postals noves, també.
4: Doncs, Miguel, Santiago de Loyo, gràcies per estar amb nosaltres. Bona festa major.
3: Merci, Núria.
2: Doncs deixem de moment la Festa Major i ens ha quedat clar aquesta exposició que ha de venir tothom a veure a partir de dijous a les 6. Nosaltres baixem una miqueta a Revolucions perquè també hi ha novetats musicals que han sortit que són més tranquil·letes i molt boniques. De seguida n'escoltarem més amb el nostre company, amb el José Luis Cano, que farem la nostra primera batalla musical. Però abans anem a escoltar una cançó en català dels Amics de les Arts, que estan molt actius darrerament. La seva cançó més nova és aquesta i es diu Encara som aquí.

0: El Consell General del Poder Judicial d'arxivar la queixa que va presentar contra el jutge del cas Begoña, Juan Carlos Peinado. Segons ha indicat en un recurs dirigit a l'òrgan, darrere d'aquest pas hi ha el seu conservadorisme i corporativisme. Entre altres elements, el ministre denuncia l'actitud objectivament intimidatòria i injustificadament hostil que va mantenir Peinado durant la declaració judicial de la que va ser objecte. I no deixem l'àmbit perquè avui s'ha celebrat el Palau de Justícia de Tarragona la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial per part de Maria Cinta López, que agafa el relleu a Maria José Osuna, que va passar a ser fiscal en cap i inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Escoltem què deia la presa de possessió.
1: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo una... me siento muy responsable. Y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
0: Encara dos apunts, un de l'economia catalana que ha crescut un 3% interanual durant el segon trimestre de 2026, segons dades de l'IDESCAT, que ja va avançar aquesta del 31 de juliol. El creixement s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna. I al darrer de cultura, el duet britànic Oasis actuarà a Barcelona en la seva gira internacional. Oferirà un concert a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol. Per aconseguir entrades cal registrar-se al web de la banda.
2: Sintonizes Ràdio Montornès.
3: So how's your evening so far?
4: Bonsoir, ça va fantastic.
5: Estás escuchando 33 un tercio.
6: Hoy no vamos a hablar, al menos durante esta pieza.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: primer espai del Gaudeix la Festa a la ràdio, com a mínim d'aquesta temporada, perquè aquest programa ja tenia, ja havia tingut el seu espai radiofònic. Ara, després d'uns anys, el recuperem. Us parla Joan Ignasi Gómez i compartirem durant els capítols d'aquest Gaudeix la Festa sempre uns minutets, cosa de mitja hora, amb alguna persona vinculada amb el món de la cultura popular tradicional, intentant marxar potser dels habituals que ens parlen d'aquests temes, tot i que, òbviament, sempre hem de recórrer als nostres experts del país. Però, en tot cas, intentarem sortir una mica dels marges habituals. I dels marges normalment hi surten les flors, hi surten les plantes. I avui crec que era una bonica manera de començar parlant de que la festa és indestriable, d'alguna manera, de la natura. I que el que celebrem, ho celebrem també relacionat amb les estacions, amb el cicle vital i el cicle anual. Les vides, en principi, són lineals, però el temps, d'alguna manera, és circular. I per això tot mor i reneix, igual que les festes, que sempre tornen, les tornem a celebrar, i d'alguna manera l'últim dia moren per tornar a néixer l'any vinent, com fan moltes plantes, molts arbres que es renoven any rere any. I per això avui ens acompanya en aquest primer programa del Gaudeix la Festa, a la ràdio, la Carme Barceló i Martí.
1: Bon dia, com estàs? Bon dia.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: La Carme és de Vilanova i la Geltrú, però podem parlar gairebé amb una perspectiva de país, perquè és viatgera i viatgera més pels territoris de parla catalana, doctora en farmàcia, botànica, investigadora i divulgadora científica. I a priori, si et presentem així, diem, què té a veure això amb la cultura popular tradicional catalana? Doncs tu has fet que tingui a veure molt, perquè una de les coses que has estudiat és l'ús de les plantes dins d'algunes festes, cosa que no sé si algú se l'havia corregut. Hi havia alguna vinculació sempre històrica, perquè hi ha plantes típiques de festes, però vaja, has vinculat dues coses que t'agraden i que a priori potser no estaven gaire connectades, no, Carme?
1: Sí, a veure, mira, això té dues vessants. Primera, les plantes, com tu has dit, són molt importants en la vida, com a aliment, com a font de salut, però les plantes formen part de la vida, tradicional i de la vida lúdica. I l'altre vessant va ser que tinc un gendre berguedà. I això, no? Els meus dos nets són berguedans, i vaig dir, em van convidar, vaig cada any, si puc hi vaig, a la Patum, i em van convidar, i l'any que vaig veure la Patum completa, els plens, jo em vaig emocionar, perquè, i a més, quan van acabar, me'n vaig anar a la plaça i vaig veure tot un rastrell d'una planta, que ja sabia que era la vidalba, que ells en diuen vidauba. I vaig pensar, hauria de fer un treball relacionant les plantes que intervenen a la festa de la Patum. Això va ser la primera idea. I vaig demanar l'ajuda de la meva filla, dir que l'Hisenda, quan sigui Patum, te'n vas a retratar com vesteixen els plens, com ho fan, farem un petit treball, que després no va ser tan petit, es va publicar a l'Arol, després es va publicar en una revista científica d'etnobotànica, i que, bueno, es veu que va ser molt curioses les reaccions. Quan ho vaig pensar, i vaig dir-hi a un company meu de botànica, vaig dir, mira, Joan, vull fer això. Diu, això podries presentar-ho a les jornades d'etnobotànica de llengua catalana que es faran a Andorra. Diu, per tant, diu, treballa tu. Diu, però pensa que segur que no només hi ha la vidauba. I és cert. Perquè llavors, a l'hora de posar-m'hi, hi ha unes plantes fixes, que corresponen a l'àliga, que corresponen als plens, i després hi ha les flors de les gegantes, però clar, aquestes varien cada any, tenen una base verda, i llavors hi van posant flors de diferents colors, i com les nostres gegantes de Vilanova, amb elles també els hi van canviant els rams contínuament.
0: De fet, en dos dies porten tres o quatre rams, les gegantes a Vilanova, a Sitges. Mira,
1: sí, sí.
0: I deixa'm dir que hi ha també alguna planta oblidada, perquè la Ginesta altra vegada, la Ginesta amb tanta olor, que és la meva enamorada, quan ve el temps de la calor, era la planta del Corpus i una planta gairebé nacional de Catalunya.
1: Sí, sí. Sí, que el Ramon Felipó, gran expert en temes de Berga i en Patum, va fer-li un llibre amb la Ginesta, em sembla que es diu La Ginesta, flor nacional de Catalunya,
0: sí,
1: crec que va fer amb el Ramon. Bueno, el Ramon també m'hi vaig posar en contacte, perquè a mi la primera anada a Patum també va ser molt curiosa, va ser perquè jo, el Ramon em va dir, estic fent un llibre del Pi de les Tres Branques, el Ramon Felipó. Ningú ha dit quina espècie és, hauries de venir i determinar-lo. Clar, el Pi de les Tres Branques estava mort.
0: Ara n'hi ha un altre.
1: Ara n'hi ha un altre.
0: Però que ja està mort, l'original d'alguna manera.
1: L'original, de fet, hi ha moltes fotos i per l'estructura era un pi silvestre, vull dir, que de seguida el vam, el pi roig, de seguida el vam determinar. I llavors el Ramon em anava embolicant en cosetes, saps? Ara tal, ara això de la Ginesta, ara... I bueno, hem tingut molta relació, i ara amb el llibre dels indrets nausencs també hi ha una Mare de Déu de les Neus a Berga, i en Ramon també em deia que...
0: Has fet aquest llibre, Indrets nausencs, costa una mica de dir, Indrets nausencs, nausencs de neus, perquè la patrona del teu poble, que és Vilanova i la Geltrú, és la Mare de Déu de les Neus,
1: sí, no,
0: i has anat a buscar totes les Mares de Déu de les Neus que has trobat, gairebé.
1: Sí, sí, amb una altra persona, que és en Jordi Mir, que és un activista cultural. De fet, ell no ho vol considerar, però una mica també va ser el que em va incentivar a fer això. L'inici, sempre dic, és l'any 2007, que és la Pabordia, que vam fer una exposició de goig de la Mare Déu de les Neus alhora que vam presentar el que vam recuperar. I llavors el Jordi em va dir, em truca, diu, escolta, diu, on ens veiem, ara no podem anar enlloc, diu que és que la Festa Major de Vilanova, té molta feina, i li vaig explicar el que estàvem fent. Diu, escolta, per què no poses les imatges? Dic, Jordi, perquè jo no les tinc, només tinc la meva. Diu, ja te'n passaré. Diu, jo en tinc. I diu, i les que no, tu i el teu home us espavileu.
0: Carretera i manta.
1: Carretera i manta. I vam anar a buscar i tot això. I això, mira, ho vam anar fent, ho anàvem fent, estones, perquè jo encara estava amb el llibre d'en Verdaguer i tot això.
0: Has fet referència a la Pabordia, per qui no ho sàpiga, que ens escolti fora muralles. La Pabordia són les 7 persones que s'encarreguen d'organitzar durant un any, d'una durada anual, s'encarreguen d'organitzar aquella edició de la Festa Major de Vilanova, que és al voltant del 5 d'agost, que és el dia de la Mare Déu de les Neus. I has anomenat Verdaguer, que era la tercera cosa per la qual et volia preguntar.
1: Sí.
0: T'has especialitzat en buscar també les plantes que apareixen en l'obra de Verdaguer.
1: Sí, sí. Aquest va ser un treball una mica més llarg. Bueno, aquest déu-n'hi-do,
0: Home, perquè Jacint Verdaguer més és un autor molt prolífic.
1: Sí, aquest, no sé, quan ja em pensava que havia llegit tota l'obra, encara em faltava tota la prosa, em faltaven totes les cartes, em faltava un poemari de Brins d'Espígol que no estava a les obres completes.
0: Tu saps que als periodistes ens agraden molt els números. Quantes Mares de Déu de les Neus has trobat?
1: 48.
0: Entre Catalunya i les Illes Balears.
1: No, les Illes no les vam fer.
0: Les Illes no, País Valencià sí?
1: I País Valencià tampoc.
0: Tampoc.
1: Perquè només vam dir... No, només
0: vam fer el
1: Principat, perquè no ens donava, bueno, no ens donava temps de fer tants. Vam dir, fem-ho complet amb el Principat. Bé, de fet, les terres de parla catalana, perquè hi ha la franja de Ponent.
0: A la franja sí que hi ha.
1: La franja també hi és, i és Andorra, també.
0: D'acord. I per raons òbvies, Andorra amb les neus. Tot i que a Vilanova, mira, no neva pràcticament mai.
1: No neva mai.
0: He vist nevar un cop a la vida.
1: Sí.
0: Doncs he vist dos o tres. Doncs mira, però la patrona és la Mare de les Neus, o de les Pedregades, que se li diu en molts llocs. I quantes plantes surten a les obres de mossèn Cinto?
1: Tirant enrere, a la Patum n'hi ha 20.
0: A la Patum hi ha 20.
1: N'hi ha 20. Després, si vols, tornem a l'inici.
0: Digue'm en unes quantes, va, així enumerem-les.
1: Mira, és que et diré els noms populars. Per exemple, el pebre bord, el fonoll, la dracaena, l'espàrrec, el crisantem, el clavell, els esclafidors. Saps què és un esclafidor?
0: No, però sé que això ho porten els administradors de la Patum.
1: Els administradors de la Patum.
0: Perquè, què són els esclafidors?
1: És una planta que té un calze molt arrodonit i de forma oval. I llavors, ells, els esclafidors, els anomenen esclafidors embotits i esclafidors rebentats. O sigui, embotits és quan només hi ha el calze i rebentats és quan hi ha el calze i la corol·la, que li surten els pètals blancs per sobre. És una de les flors dels barris antics de...
0: Correcte, que hi ha quatre parelles,
1: que hi ha quatre parelles que representen els quatre barris i quatre flors, que de vegades varien perquè no hi són. Un és el fonoll, l'altre l'esclafidor i l'altre la rebenissa.
0: Aquestes parelles tenen una tasca més aviat protocolària.
1: Protocolària, ara tu, actualment.
0: Les podeu veure habitualment a la Patum, doncs, vestides de trajo ells i amb mantellina.
1: Mantellina, elles.
0: Molt curiós.
1: Sí, sí. Curiós. I clar, i davant de les parelles hi ha una nena vestida de comunió que porta una safata i que porta la flor representativa del barri. Llavors pot ser aquests esclafidors o el que sigui.
0: Tot això és super desconegut, a més, jo crec que fins i tot pels propis bergadans. Molts
1: els propis bergadans van quedar una mica parats, perquè fins i tot la meva consogra, quan vaig anar a retratar els rams de les gegantes de Berga, les gegantes porten un anell,
0: sí.
1: Que un és la Mare de Déu de Caral i l'altre és l'escut de Berga, si no m'equivoco.
0: És correcte.
1: I llavors li vaig dir, Tresina, mira, i diu, ai, saps que no m'hi havia fixat mai, em deia, no? I ella, mira que és patumaire, perquè ella ha participat als plens, la meva consogra.
0: I mossèn Cinto, que òbviament llavors, aquí el ventall és enorme, no?
1: A veure, el ventall de mossèn Cinto va ser, aquí sí que va ser una cosa totalment meva, però inspirada en unes jornades excursionistes.
0: D'acord, perquè ets excursionista de tota la vida.
1: De tota la vida.
0: Excursionista, perdoneu-me el barbarisme, dels d'antes.
1: Dels d'antes, sí.
0: Dels d'anar a entendre, els d'anar a aprendre.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí. Jo crec, i molts, excursionistes d'antes, el mateix Jordi Mir, que vam escriure el llibre de les neus, tenim una vocació de vegades diferent, de sortir a la muntanya...
0: No fou trekking.
1: Sí, o sigui, jo no trec en ningú, no, els seus valors, però no anem a córrer, anem a buscar, a investigar una planta, una ermita romànica, que t'atures, que respires, no, que contemples el paisatge. Ara tothom corre, pim, pim, pim. I jo no sé si córrer és la manera de conèixer el país, però en tot cas, com tu has dit molt bé i m'agrada molt la paraula, antes, jo sóc de les d'antes, he d'anar a veure.
0: I mossèn Cinto, a més,
1: mossèn Cinto,
0: fa això també, no? De fet, és un excursionista, també.
1: És un excursionista. Aquest sí que és del d'antes, amb la maleta.
0: D'antes, d'antes.
1: D'antes, d'antes, amb la maleta, el paraigua. I tenia una sabidoria popular molt gran i que tothom de vegades diu és que era un autodidacte. No, perquè ell tenia llibres de plantes a casa seva. De fet, jo, alguns dubtes que tenia, consultava els llibres que tenia ell de plantes. Per exemple, una flora catalana de l'any 1887 que subratllava els noms en llapis. I aquests llibres estan a la Biblioteca de Catalunya i els vaig anar a consultar. Vull dir, que en Verdaguer s'informava molt, preguntava molt, però s'informava molt. Era una persona molt formada que sabia de tot.
0: Jo el primer que he pensat que et volia preguntar és fins a quin punt, fins a quin punt o si és així, que tu, a l'entendre també el món vegetal... No?
1: Sí, sí, sí. Ha estat la meva vida.
0: Sí, t'ajuda a entendre com vivim nosaltres, en el sentit de que som éssers vius, també.
1: Sí, sí, sí.
0: I t'ajuda a entendre, ja no només això, sinó com el nostre entorn natural comporta que la nostra cultura sigui la que és. Perquè, al final, aquí estem parlant de cultura, i cultura popular, que és la més planera i no més senzilla, però sí, m'atreveixo a dir, molt pura, en el sentit de que es fa el que ens surt d'allà, no? El que ens surt de l'ànima. I a mi una vegada em van preguntar, escolta, com és que l'alfàbrega és la planta típica de les festes majors al Garraf? I jo vaig dir, va, doncs floreix aleshores, no? Perquè està bonic aleshores, té tot el sentit del món. No farem servir una cosa que en aquest moment no està en el seu màxim esplendor. A banda és útil, no? Fa bona olor, evita els mosquits, el que tu vulguis. Sí, sí, sí. Però a partir d'aquí, si aquesta planta a l'agost no es tirés en un moment òptim, no podria ser la planta de la festa.
1: Jo crec que no.
0: Llavors...
1: Això ho van triar a vegades els pavordes del 2006.
0: Sí, però era una cosa tradicional que la gent gran, tantes, doncs portar una alfàbrega a l'orella doncs feia que no et piquessin els mosquits, o com a mínim no tant, i d'altra banda l'agost se sua molt, i no neva l'agost, se sua molt, i això també evitava les olors, i bueno, un clàssic, no? Moltes vegades doncs, si viatges a algun país que els mercats fan una olor molt forta... posar-se alguna planta dins, fins i tot dins dels orificis del nas, és per pal·liar les olors fortes i agres. Doncs al final estem molt més condicionats del món natural cap a nosaltres que nosaltres l'hem condicionat a ell, perquè és gairebé impossible de condicionar-lo més enllà d'exportar fruit amunt i avall, no?
1: Sí, a veure,
0: i els hivernacles i tot.
1: La natura segueix el seu cicle. Primavera, estiu, tardor, hivern, i llavors principalment en aquest període de primavera, estiu és quan hi ha les plantes mediterrànies més aromàtiques, les que tenen essències, a les seves fulles, el calze de la flor, inclús la corola, els pètals, i aquests olis essencials són els que desprenen aquestes olors que ens agraden tant i que l'alfàbrega, doncs, per exemple, a Vilanova és l'essència de la festa, perquè, com tu molt bé en dius, floreix en aquella època i fa molt bona olor. No? Clar, si la nostra festa major sigués al mes de novembre, segur que no hi hauria alfàbrega. No? Hi hauria una altra planta, potser hi hauria el boix. O el boix grèvol, que és tan bonic en aquelles boletes vermelles, tot i que està protegit, no es pot collir, jo sempre ho dic. I hi ha d'haver-hi doncs, un respecte també amb la natura, amb tot el que surt. Mira, jo fa 15 dies vaig anar, m'agrada molt la platja, vaig anar-me a banyar, i vaig descobrir que feia temps que no em veia, que els veia, i aquest any han florit molt, els veia a Sardenya, els lliris de mar, uns lliris blancs, preciosos, al passeig de Ribarroges, allà a la sorra, preciosos, i floreixen en aquesta època. I una senyora em va dir, també en diuen lliris de Santa Cristina. Dic, esclar, perquè floreixen entre juliol i agost. I ahir encara em van dir que n'hi havia la farola. Bueno, és la seva època, no floreixen cada any, però bueno, jo a vegades penso, ai, que no es trepitgin, que no... Però bueno, n'hi havia moltíssims, i el bulb queda enterrat a la sorra, i llavors, esclar, evidentment les fulles van desapareixent. Però preciós, mira, em va encantar, és una flor preciosa.
0: D'això m'havies portat la mulassa.
1: D'això havia portat la mulassa. És que la mulassa fa molt de temps, Xachi, m'estàs fent...
0: Has portat la mulassa de Vilanova. No, però t'ho dic perquè...
1: Em fas unes preguntes que me'n vaig guiar cap a la nostàlgia.
0: No, t'ho dic perquè ara ens estàs parlant molt com observadora, d'alguna manera, de la festa.
1: Sí, sí.
0: De fet, la Carme Barceló aquest any s'ha encarregat de fer el convit a la festa, que per entendre'n ràpid és el pregó de la Festa Major de Vilanova. I de jove havies portat la mulassa...
1: Sí.
0: Però la festa, la festa, i m'atreveixo a dir, el poble i el país ha canviat molt des d'aleshores.
1: Sí.
0: La vas portar en un moment que una mica
1: portar...
0: tot per fer, no? Finals dels 70, exacte, principis dels 80.
1: Exacte. Finals dels 70, principis del 80, la mulassa, la meva mare, la mulassa boja, li va fer el vestit nou, vestit fosc, negre, i jo la vaig ajudar a prendre mides, vull dir que la mulassa per mi no és un entremés qualsevol. La mulassa amb el convit a la festa, com tu deies molt bé, el pregó, perquè va dir el convit i la gent no, les persones no saben què és molt vilanoví això del convit. Va ser la mulassa el fil conductor de tot el pregó, diríem, de tot el convit a la festa, des de que era petita, des de que la vaig portar, des de que la vam vestir, des de que quan va fer l'aniversari els Mulassers ens van convidar a tornar-la a portar, i encara la vaig fer ballar, i va ser tot el fil conductor, amb altres records que tu te'n recordes, la paraula, no? La redundància, te'n recordes molt bé del que anava dient, tots anaves mentant els records. Fins que vaig acabar dient, ompliu la vostra vida de bons records de festa major. Mm. I la Mulassa va ser important. Me la vaig portar bastants de temps.
0: Al final ens omplim d'això, de records.
1: Ei, és això, eh?
0: La festa són les que hem viscut i les que queden, no? Ei. És com allò, una mica el present no existeix amb el tema de la festa, no? És la que ha passat i la que vindrà.
1: I la que vindrà, sí.
0: Perquè en el moment del present no n'estàs al cas.
1: No, perquè l'estàs vivint i ja està. I després te'n recordes. Ara, mira, i precisament una amiga meva em va dir, diu, tens dues ara festes majors? Dic, ah, sí. Dic, no, dic, les tinc totes. Diu, no. Tens la del 2007 i la del 2026. Diu, després de 19 anys d'haver estat pavordesa, tornes a tenir una festa major pròpia,
0: diferent
1: d'alguna manera,
0: sí. Amb un relleu,
1: no? Que l'any que ve farà 20 anys, però vull dir, per la cosa d'haver fet el convit, que em feia molt respecte, però que després vaig estar molt, molt contenta.
0: Si alguna cosa té la cultura popular i la seva màxima expressió, que és la festa, i les plantes, és que és ara, no? Mira, ara és quan floreix, mira, ara és quan
1: sí,
0: ho celebrem.
1: Sí, sí, sí.
0: Té aquest vincle.
1: Té aquest vincle, i després té aquest vincle amb en Verdaguer, que te'n deies quantes, no, Verdaguer? 317 en tota l'obra.
0: 317.
1: En tota l'obra, eh? Tot vol dir tot, eh? Cartes, prosa, poesia, tot.
0: Ens queden pocs minutets i jo et vull fer unes preguntes d'aquestes de pregunta-resposta, pregunta-resposta.
1: Va, a veure si l'encertem.
0: Digue'm una comarca del país que no sigui ni el Garraf ni el Berguedà.
1: El Conflent.
0: El Conflent? Catalunya del Nord.
1: Catalunya del Nord.
0: Per alguna
1: raó? Per
0: què?
1: No? Digue-m'ho, per què? Perquè, mira, el Conflent, a Prada del Conflent, és una ciutat que ha tingut moltíssima importància, és on Pau Casals feia aquells concerts memorables i és on el seu cementiri està enterrat Pompeu Fabra.
0: Molt bé. Digue'm uns gegants i que no siguin ni de Vilanova ni de Berga. És que si no és molt fàcil.
1: És molt fàcil. Bueno, el Robafaves.
0: El Robafaves de Mataró?
1: De Mataró.
0: Que podria ser el Lladrafaves de Valls.
1: Sí,
0: que són, sí. El de Mataró, eh?
1: De Mataró, Robafaves. Sí, sí. M'agrada molt aquell gegant.
0: Molt bé. Una festa que no sigui ni cap de Vilanova ni cap de Berga?
1: La festa de l'arbre amb Centelles.
0: Oh, festa del Pi de Centelles.
1: Festa del Pi de Centelles.
0: Finals de desembre?
1: Finals de desembre, el dia 30, crec que és Santa Coloma.
0: Correcte.
1: Que la vaig viure tot un dia, des de que tallaven el pi fins que entrava a l'església, que no vaig plorar, però vaig dir, si jo fos de Centelles, ara ploraria.
0: Sí, sí. Sí, sí, festa del Pi de Centelles, o Osona.
1: Festa del Pi de Centelles.
0: No us la perdeu, és de les que val la pena.
1: Sí.
0: Val la pena,
1: sí,
0: i té tot un... Sí. Té molta personalitat pròpia, més.
1: Molta personalitat, em vaig quedar
0: no
1: al mig de la plaça.
0: No gaire res que
1: trobem. Va ser preciós.
0: Com... El moment del càntic de l'himne al final.
1: De l'himne al final. Sí, sí, sí.
0: Molt espectacular, sí, senyora.
1: Sí.
0: Molt bona tria, molt bona tria.
1: Bona
0: tria. I més diferent. Vinga. Diferent. I un poble que no sigui cap del Garraf i cap del Berguedà?
1: Un poble que no sigui cap del Garraf i cap del Berguedà? Ui, això ja és com a més difícil, eh?
0: Vai, que no sigui del Conflent, perquè si no ens anem
1: no,
0: a Prada.
1: No, a veure... Perpinyà.
0: Perpinyà.
1: Me'n vaig al nord.
0: T'agrada una cosa així com molt diferent sempre on,
1: sí,
0: al Garraf, eh?
1: Sí, perquè, a veure, et hagués pogut dir la Nou del Gaià,
0: la Nou
1: per
0: de
1: exemple,
0: Gaià?
1: També t'hagués pogut dir. Per
0: sí,
1: què?
0: Per què?
1: Perquè hi ha una Mare de Déu de les Neus.
0: Ah, molt bé.
1: Hagués pogut dir això. O Perpinyà, perquè és la... Perquè és un... És un lloc que també reivindiquem, un lloc on es parla català, encara que no, normalment no, però allà hi ha molta gent que parla el català.

0: Bonic.
1: Molt més bonic que el que parlem nosaltres, no?
0: Molt bé. Carme Barceló, ha estat un plaer, m'ha passat el temps volant, no descarto repetir, perquè
1: bé,
0: crec que
1: doncs
0: podíem
1: ja
0: parlar. Hem sobrevolat una miqueta, hem intentat vincular-ho.
1: Sí, hem començat amb la Patum, i hem acabat amb Perpinyà, no? Però hem anat enllaçant coses. Verdaguer, les neus, el convit, els records. L'important és que la festa es faci, que es vagi fent, que no s'aturi i que el cicle d'aquest calendari festiu és el més important, jo penso, que tenim al nostre país.
0: Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies per acompanyar-nos, ha sigut un plaer enorme. I a vostès, gràcies per seguir-nos. Tornem en el següent i començarem a topar pel país. Avui he volgut començar per casa, crec que anirem una miqueta cap al sud, en el proper capítol. Gràcies, adeu-siau i gaudiu molt la festa. Adeu.
2: Gaudeix la festa, el programa de cultura popular tradicional a la ràdio.
3: Ràdio Montornès.
4: Continguts en xarxa.
5: Propostes en xarxa.
6: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també hi podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
5: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Estabilitzar l'incendi d'una indústria tèxtil al polígon de les Hortes, a tocar el de la zona del Ringle de Mataró, que s'ha declarat a 1:15 del migdia. El foc ha afectat una nau de l'empresa i, segons el cap d'intervenció, el sotinspector Gerard Valls, un cop estabilitzat es continua treballant per evitar que les flames es propaguin a naus adjacents. 13 dotacions dels bombers ja treballant a la zona a hores d'ara. I Lleida acollirà del 15 al 19 de març la primera Fira d'Oficis, un nou esdeveniment que aglutinarà per primer cop en un únic espai i temps 35 competicions d'estudiants de cicles formatius. El nou format comptarà més amb unes jornades centrades per debatre el futur dels oficis a Catalunya. Precisament avui, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet l'arrencada del nou curs des de Lleida. Han començat a FP amb nou rècord de matriculats, 76.000.
8: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
7: I a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles. Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona.
9: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins el carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es

0: podran incorporar al carril bus i per tant hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
1: La remodelació del mercat municipal de la Masuca d'Igualada estarà enllestida a l'estiu de 2027 i obrirà portes al mes de setembre d'aquell any. Així ho ha assegurat aquest dilluns l'alcalde Marc Castells en una visita a les obres d'aquest nou equipament, que té un cost d'entre 5 i 6 milions d'euros i està finançat per la Diputació de Barcelona. I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, una nova exposició. Des d'avui fins diumenge qualsevol persona es pot inscriure per participar en aquest sorteig a través d'un formulari disponible al web i a les xarxes socials.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix a aquesta hora per fer balanç a l'equador del seu mandat. Amb l'eslògan "El futur és aquí", Illa ha remarcat els reptes de futur del país.
3: Àmbits que durant massa temps no havíem rebut ni els recursos ni les prioritats adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge, als boscos o el nou model de finançament autonòmic. Vet aquí la diferència amb el passat. No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
2: El president, al cap de l'executiu, també ha volgut remarcar la importància d'una Europa forta per al bon desenvolupament del país i ha insistit en la seva demanda de l'oficialitat del català a la Unió Europea. Entre el públic, a banda dels membres del govern, hi havia representants d'altres grups parlamentaris com Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, Jéssica Albiach o Aina Vidal, dels Comuns. I el ple de Girona ha avalat per unanimitat destinar 1,7 milions d'euros del superàvit a inversions. La modificació pressupostària, que ha rebut l'aval de tots els grups, es concreta, entre d'altres, amb més de 570.000 euros per habitatge o gairebé 400.000 euros al pla d'asfaltatge. La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Sílvia Liu, ha destacat que aquestes inversions tindran un retorn directe a la ciutadania. L'oposició, això sí, li ha fet saber que estaran amatents perquè s'executin abans d'acabar 2027. I el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que la reserva de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat gaire a la seva recuperació. L'Ecomostra de Sant Sadurní d'Anoia se celebrarà del 2 al 4 d'octubre amb rècord de cellers participants en comparació a les 29 edicions anteriors del Cavatast. La reformulació de la fira, impulsada per atreure productors de la DO Cava, reunirà finalment 56 cellers. Sobre el públic que hi assistirà, des de l'Ajuntament vaticinen que l'augment de visitants serà important respecte als 30.000 de l'any passat. Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sitges. Visitaran el certamen per presentar

la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie. Per cert que aquests noms s'afegeixen, recordem-ho, als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el premi honorífic en aquesta edició.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Dijo una voz popular: ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui tornem a començar amb una novetat que ja presentàvem en el passat programa. Lucas Santana, aquest músic de Bahia del Brasil que acaba de publicar amb nou format el disc Brasiliano. Vam sentir el tema en el qual doncs, canta amb Chico César i ens faltava poder sentir el tema en el qual col·labora Gilberto Gil, una de les seves grans inspiracions, juntament amb Caetano, evidentment. Tots de Salvador de Bahia i Lucas Santana doncs, va col·laborar amb ells en aquell Tropicalia 2 dels anys 90-94 i alhora doncs, Lucas Santana és una de les persones dels músics que més està, diguem-ne, sintetitzant tota aquesta música popular brasilera. Havia treballat també amb Chico Sainz, amb Arthur Lindsay, etc, etc. I en aquest moment està, doncs, això, en un moment d'efervescència, perquè si realment doncs, anem a buscar el llistat de la seva discografia recent, doncs va a un per any i inclús dos. Bé, Lucas Santana, des de Salvador de Bahia. Aquest disc Brasiliano té, a més, un tema que aquest no ens el volíem perdre aquí al programa amb les noies de Cucanya, el duo de Tolosa de Llenguadoc que doncs, revoluciona el folklore occità, col·labora amb Lucas Santana en aquest tema. Aquí els tenim.

0: Cucanya cantant en occità en el disc Brasiliano de Lucas Santana, un disc que vol reflexionar sobre la llengua. De fet, doncs, el disc es diu així, Brasiliano. El primer tema que hem escoltat amb Gilberto Gil es diu A Història de Nossa Língua i aquest segon amb Cucanya es diu Liga. I bé, ara avui doncs barrejarem, com fem sovint, les diferents seccions. Perquè la passada setmana vam estar parlant del programa de la Mercè, però només del que passava el dimecres 23 a la plaça Catalunya. I doncs és prou interessant, amb Via Ferreira, la Brama i Marjan, però doncs, el programa del BAM i el programa musical de la Mercè, que sempre amaga concerts molt i molt interessants i a més gratuïts, doncs és molt més ampli. Per tant, avui barrejarem els concerts, les descobertes, doncs això, remenant el programa d'aquesta propera Mercè. I una de les coses que passa el mateix dimecres 23, en aquest cas al Teatre Grec, és que ve Luisa Sobral. I aquest és el single del seu darrer disc, Felicidade.
1: Eu estava longe lá

Luisa Sobral serà al Teatre Grec el dimecres 23 i és l'ocasió de veure aquesta cantautora portuguesa que és una de les destacades de l'escena en aquest moment i alhora també doncs, és compositora de temes que han cantat Ana Moura o Antonio Sambujo o Mayra Andrade, entre d'altres. Luisa Sobral al Teatre Grec, però en un escenari diferent com és el de l'Avinguda de la Catedral, aquell dimecres 23 té lloc un dels concerts que podríem dir, diguem-ne, més histriònics, inclús divertits. És un personatge holandès, es diu Arp Frick, toca la guitarra i li agrada el funk i s'envolta d'una formació gospel. El títol de l'espectacle, igual que el del disc, és el darrer disc, The Gospel of Jessamy. Veure Arp Frick és realment submergir-se en un gospel ben diferent. Aquí va un tema, Father, Father.

Arp Frick, des d'Amsterdam, un personatge que li agrada el gospel, però que alhora és capaç de mixturar-lo amb la música disco. De fet, ell s'inspira molt en una banda com la Chic, i alhora, doncs, això, li dedica aquest disc Jessamy a la seva filla, The Gospel of Jessamy, un espectacle que es podrà veure a l'Avinguda Catedral el dimecres 23. I sense marxar de l'Avinguda de la Catedral, però passant a dijous 24, ens trobem al concert de Maria Terremoto. I és important anar a sentir del seu disc Manifiesto aquesta rumba.

Maria Terremoto, obrint la nit flamenca d'aquesta Mercè. Aquesta nit flamenca que tindrà lloc a l'Avinguda Catedral el dijous 24, el mateix dia de la Mercè, i que, a més de Maria Terremoto, doncs després hi haurà un espectacle que es dirà tal qual la Barcelona flamenca. Dirigeix Chicuelo, Juan Gómez Chicuelo, amb una formació on hi ha veus com la d'Anna Brenes o Joaquín el Duende. I alhora hi haurà convidats com Montse Cortés o Carles Benavent o una llista llarga de convidats. Un concert, una nit flamenca amb Maria Terremoto i aquest espectacle que condueix Chicuelo a l'Avinguda Catedral dijous 24. I doncs ara anem de descobertes. Una descoberta perquè el BAM també és això. El BAM i dins de la Mercè sempre s'ha distingit per facilitar la descoberta de diferents artistes, ja sigui de les músiques urbanes, de les músiques del món, o en aquest cas de les dues coses alhora. Usi Freja, Don't Disturb Me.

0: In my body and my soul.
1: UCI Freixa és el nom de la formació que, de fet, lidera i doncs, protagonitza Kelly Rose, una noia nascuda al Camerún, però que des de París doncs, acaba de llançar aquest debut i que és el seu primer disc. De fet, serà la primera vegada que actui a Barcelona i d'alguna manera doncs, això, amb tota aquesta actitud combativa que té el hip-hop i alhora doncs, el discurs, un discurs doncs, clarament que reivindica doncs, l'acceptació, la lluita i la llibertat de sentir-se qui es vulgui. És un punk rap des de, diguem-ne, França, però amb arrels al Camerún. Kelly Rose. I una altra descoberta que ens porta el BAM és una noia que ve de la diàspora palestina a Itàlia. Es diu Tara i, de fet, doncs el tema que sentirem es diu així, tal qual, diàspora. Tara.

Qatara, des de la diàspora palestina a Itàlia. Una de les descobertes que podem fer dins de la programació del BAM, i no ho hem dit, però tant Tara com Ussi Freya seran a l'escenari del Raval. Ussi Freya el 25 i Tara el 26. I el mateix 26, després del concert de Tara, uns, diguem-ne, vells coneguts d'aquí al programa, que els hem sentit i ens han agradat sempre molt, són la formació, el duo de Síria, dels Altos del Golan a Síria, que es diuen Tut Art. Seran a Barcelona i faran ballar tothom d'aquesta manera.

A la Rambla del Raval, el dissabte 26 de setembre, doncs aquests dos germans, el duet de Hassan i Rami Nakleh, faran, que es diuen Tut Art, doncs faran el seu concert. De la diàspora palestina de Tara a la diàspora síria dels germans de Tut Art. I això és la Mercè, és el BAM. Anem a buscar encara una altra possible descoberta interessantíssima que podem fer a través d'aquest programa. Això és al Teatre Grec i és la música d'una formació doncs, que es diuen Def Mama Def, i que ens permeten doncs, descobrir la música urbana que actualment es cou a l'Àfrica. Serà el Teatre Grec dins d'aquest programa de la Mercè. I, de fet, doncs, quan un vol anar al Teatre Grec doncs, ha de pensar que les places són limitades. L'aforament es tancarà un moment o l'altre. Aquesta gent, Def Mama Def, són dues dones que fan un hip-hop i una fusió doncs, musical amb cantada en Wolof i que alhora doncs, això barreja la música urbana, el hip-hop, l'afrobeat i doncs, les arrels tant de Dakar com també a Saint Louis, al Senegal. Def Mama Def, una bona descoberta de la Mercè.

el duo senegalès, el duo femení Def Mama Def. En aquest cas, en aquest single Oya, amb la veu de Mousy Dibe, que en tot cas aquest no hi serà al Teatre Grec el dijous 26 dins de la programació del Grec. Def Mama Def, fusió africana, hip-hop i músiques urbanes des del Senegal. I aleshores ara dissabte 26, he dit dijous i volia dir dissabte. I abans de la Mercè, el dimarts 22, fora del programa, evidentment, fora del programa de la Mercè, de fet és un concert més que tindrà lloc doncs al Poble Nou. Això estem parlant del Centre Cultural de l'Aliança del Poble Nou, un concert que no volem deixar de parlar-ne aquí al Mixtures. És un ensemble de música kawali, la Fana Fi Ala Sufi Kawali. És un ensemble, és un grup de música kawali que amb les tables i amb els harmòniums i sobretot amb les veus i les palmes doncs faran un concert d'autèntica música kawali. Alhora doncs presenten el concert com Del Kawali al Duende, una mica com vam voler fer aquí el programa monogràfic que li vam dedicar aquest estiu a la música kawali, la lligam entre la música gitana i la música sufí del nord de l'Índia. Fana Fi Ala Sufi Kawali seran al casino de l'Aliança del Poble Nou el dimarts dia 22. És una ocasió molt interessant per a aquells que s'interessin per la música kawali, una música espiritual però amb una força impressionant. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les balla

0: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
1: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
2: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció, una altra setmana, que ja estem aquí, vinga, va, immersos total a la nova rutina. Espero que el cap de setmana llarg hagi anat molt bé, que heu gaudit de la diada, que heu passat un molt bon cap de setmana i que ja tornem amb les piles carregades per una nova setmana aquí a Ràdio Montornès, una nova setmana especial que tindrem amb la Festa Major a tocar, ja en parlarem. La qüestió és que tornem de nou per estar amb vosaltres fins les 6 en punt, amb informació, divulgació i entreteniment, com sempre fem de dilluns a divendres aquí a Ràdio Montornès, al 92.2 de l'FM, i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i al canal de la tele de Ràdio Montornès. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
3: Molt bona tarda, Mireia.
2: Què tal? Com ha anat el cap de setmana llarg?
3: Bé, força tranquil·let. Hem descansat, hem menjat, hem passat una mica de temps amb les nenes.
2: Vas anar a la platja al final
3: no,
2: o no?
3: No, no vaig anar, no. Tu ja saps que jo sóc ferulic, Mireia.
2: Ja, però jo pensava que tot i així t'animaries a anar una miqueta a l'últim bany de l'any.
3: I això que a les hores centrals al dia encara fa caloreta, eh? Però no he anat, no. Tenia ganes d'anar, però per fer un camí de ronda, més que per banyar-me. Per caminar una miqueta.
2: Sempre és un bon planaf aquest.
3: Fas la cerveseta amb les olivetes, no? Així abans de dinar. Però no,
2: sí.
3: Bé. Estem
2: bueno,
3: aquí ja de tornada amb força i energia.
2: Que bé, me n'alegro. Jo sí que he fet l'últim bany de l'any, suposo ja, en una piscina, això sí. Però estava fresqueta, l'aigua, tot sigui dit. Però s'havia d'aprofitar. Una miqueta, clar. Un geladet, una piscineta i anem acabant l'estiu que re, en 10 dies, si no menys, estarem a la tarda.

0: tampoc.
1: Ja tocarà guardar els banyadors, ja, eh?
0: Sí, sí, sí, jo crec que ja si tu balloles, bosses de platja, banyadors, les xancles, tot això... La roba encara d'estiu no, però aquest tipus ja de roba jo crec que sí. Bueno, doncs ja ha passat el cap de setmana, un cap de setmana més llarg, com dèiem, hem tingut la diada també de Catalunya aquest cap de setmana, i ara ja encetem setmana nova a Montornès i molt esperada per molts i moltes perquè és el cap de setmana, el cap de setmana sí, també, però la setmana de festa major.
1: Setmana gran, sí, sí, activitats, clar, festa major...
0: Clar, clar, avui en parlarem també, però cal dir que, deia abans, estem de dilluns a divendres, bé, aquesta setmana encara no, perquè dijous ja per la tarda, després de la intersecció i al vespre serà el pregó, i recordem que aquest any el dia festiu de la festa major ha canviat, ja no és dilluns sinó que és divendres, per tant aquest divendres, dia 18, serà festiu aquí a Montornès i no tindrem programa, estarem gaudint com tots i totes, o això espero, al carrer de la nostra festa major d'aquí de Montornès, que ja serà per acomiadar-la, sí que sí, l'estiu i a tornar a les setmanes completes, sobretot nosaltres, els col·les, que també els papes i les mames deuen estar una mica ja marejats de quin dia és festiu, quin dia no, bueno, la setmana que ve ja, normal.
1: És que és un inici de curs, això és una mica, no?
0: Estrany.
1: Entre diades, festes sí, majors, dies festius, però bueno, ja quan agafin embrengida, ja...
0: Ja està, ja està, ja està. Bueno, doncs anem a gaudir d'aquesta setmana, que comencem d'avui dilluns i tenim moltes coses que explicar-vos. Avui toca començar parlant del ple, perquè la setmana passada, el dijous, ens van acomiadar, vam acomiadar dient que tindríem la sessió ordinària del mes de setembre, una sessió que deixem que us digui que va ser força, força llarga i que poquet a poquet anirem repassant aquí els punts més importants. Avui començarem amb el pla econòmic fiscal que s'ha fet, que s'ha aprovat, el pla econòmic financer, perdoneu, ara sí que ho he dit bé, per aquest any i el vinent que ha aprovat el ple municipal. Avui escoltarem les principals intervencions dels regidors i les regidores en aquest punt. I també parlarem de la presentació de la colla bastonera de l'Associació Bruixes Montornès, una presentació que s'ha fet amb dues actuacions a la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya el divendres i que era, bueno, molt esperat, era la novetat d'enguany i que a més és com la prèvia del que podrem esperar per veure aquest dissabte, que serà l'estrena gran, on no només tindrem balls de bastons, sinó que també estan preparant balls amb foc des de l'associació, així que bueno, avui ja podrem fer-nos una idea de què serà el que podrem esperar. També farem un repàs per l'actualitat esportiva, com fem tots els dilluns aquí a la intersecció. I clar que hem de parlar de la festa major perquè ja sabem qui serà el pregoner i no només farà un pregó, sinó que també tindrem una exposició que podrem visitar aquests 4 dies de festa major. Es tracta de Miguel Santiago del Hoyo, ja n'hem parlat molt d'ell, també ha estat aquí, però val la pena que torni a passar-se, perquè sabem que en Miquel Santiago de l'Ollo, o si no, ja us ho explico, és aquest veí de Montornès que ha fet postals per recordar com era Montornès abans, i han començat també amb unes més entrades, potser en persones, en personatges, que en indrets o carrers. I són aquestes postals que podrem veure com a novetat en l'exposició que s'inaugura dijous.
1: Te puc fer un teaser, Mireia? Jo he passat així i he mirat de reull.
0: No me digues!
1: I té molt bona pinta aquesta expo, eh? Home. I no només postals, eh?
0: Hi ha de tot una mica, no?
1: Ahí lo dejaremos,
0: clar,
1: eh?
0: Està molt ben ambientada, jo crec.
1: Exacte, no farem spoiler.
0: Doncs s'inaugura el dijous i dijous també tindrem fent el pregó de festa major, així que avui tocava parlar d'ell o amb ell, amb mi, en Santiago de l'Ollo. I acabarem, atenció, amb la primera batalla musical de la temporada.
1: Què diu? Ja tenim a José Luis Cano de tornada?
0: Home, i tant que sí. A més, el tenim segrestat, com ja vam dir, a la cadira. I d'aquí no es mou fins que no fem la primera batalla amb les estrenes de la setmana.
1: Vull que no l'has donat opció, no? Avui s'havia de fer batalla, sí o sí.
0: No, que no m'ha calgut gaire poder de convicció, eh? No. Vull dir, de seguida ha dit, ah, sí, i tant.
1: No has hagut de convèncer gaire, no?
0: No, la seva expressió ha sigut i tant. Així que, de seguida, d'aquí uns minuts cap al final, podrem escoltar les novetats musicals de la setmana i veure qui ha triat les millors propostes i el José Luis o jo. Això serà cap al final. Nosaltres continuem passant 11 minuts a les 5 de la tarda i ens anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que avui s'han ampliat les restriccions d'aparcament i circulació a l'Avinguda d'Ernest Lluch i de recinte firal per Festa Major. On tampoc es podrà estacionar és a l'aparcament del complex esportiu municipal Les Verneres a partir de dijous i fins a dilluns vinent al migdia. També quedarà prohibit aparcar i circular al Gran Vial entre el tram de la Cruïlla amb l'Avinguda de la Llibertat fins al final del recinte del CEM de divendres a diumenge. A més, durant el desenvolupament de les activitats poden sorgir altres necessitats que no estiguin previstes. Al web municipal montornès.cat trobareu més informació. Demà, la unitat mòbil d'extraccions del Banc de Sang i de Teixits tornarà a Montornès amb una nova campanya de donació de sang. Serà la primera prova de la Batalla de Penyes. De nou, s'hi instal·larà el Teatre Margarida Xirgo. Les persones que siguin major d'edat, pesin més de 50 quilos i no pateixin cap malaltia, podran fer la seva donació de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. Les dones, recordem, en poden donar fins a 3 vegades a l'any i els homes fins a 4, sempre respectant que entre donació i donació hagi passat un mínim de 2 mesos. Per fer una donació, cal confirmar l'assistència al web del Banc de Sang i Teixits. Avui s'ha obert el termini d'inscripció per al primer trimestre dels cursos de català del Consorci per a Normalització Lingüística. Aquí a Montornès s'ofereixen dues formacions presencials al Casal de Cultura. Un nivell inicial A1.1 i un bàsic 2. Tots dos seran els dimarts i dijous a la tarda. Aquest serà el primer cop que el poble s'ofereixi l'A1.1. Si voleu apuntar-vos però no teniu clar quin dels dos cursos fer, us podeu apropar al Casal de Cultura i parlar directament amb la tècnica de normalització lingüística, la Reyes Barragán.
2: La gent que necessiti fer curs de català, que no ha fet mai català o que sap una mica de català, jo li recomano que vingui a veure'm, perquè jo podré valorar en funció de la formació que tingui, dels anys que fa que viu aquí a Montornès, si parla una mica, si parla més o parla menys, en quin dels dos nivells que es fan aquí a Montornès podria anar-hi o si li convé anar a un altre poble o fer un altre nivell. També comento que hi ha altres nivells en altres municipis i també hi ha oferta de cursos en línia.
0: Les inscripcions es faran en dies diferents fins al dia 21, segons el nivell, i també si l'any passat vau fer algun curs o sou nou alumnat. Al web del Consorci per a Normalització Lingüística trobareu tota la informació. I amb l'última cosa amb la que heu de quedar és que la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat ha publicat una alerta sanitària sobre 4 lots del col·lutori bucal Fluorquin Infantil Fresta en Joc Bucal en l'envàs de 500 mil·lilitres. La causa ha estat la detecció d'un bacteri que pot presentar riscos per a persones amb problemes de salut o amb el sistema immunològic debilitat. Si disposeu d'alguna unitat dels lots afectats d'aquest producte, deixeu-la d'utilitzar de manera immediata i retorneu-la a l'establiment on la vau comprar o bé poseu-vos en contacte amb l'empresa responsable per la devolució. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. El ple municipal ha aprovat el Pla Econòmic Financer 2026-2027. El document està elaborat per la Diputació de Barcelona i ha rebut els vots favorables del govern, és a dir, de Montornès en Comú. Tota l'oposició s'ha abstingut. Aquest document s'ha hagut de fer perquè durant el 2025 el consistori, tot i tenir els recursos, va tenir més despesa del que la Llei d'Estabilitat Pressupostària permet. Segons va explicar la regidora d'Hisenda al ple, Natàlia Segura, això no vol dir que l'Ajuntament tingui una liquidació negativa.
3: Està la regla de despesa o el sostre de despesa que et diuen el màxim que pots gastar. Independentment dels teus ingressos, això està relacionat directament amb la despesa que has fet l'any anterior. És a dir, si l'any hem gastat X, doncs aquest any pots gastar X més 1. Què ha fet l'Ajuntament? Pots gastar X més 2. Per tant, hem trencat la regla fiscal. Pot semblar una cosa esbojarrada o pot semblar un acudit, no? Que un ajuntament que té diners per gastar no pugui gastar. I el que hem fet és gastar més que vam gastar l'any passat i el que hem fet és trencar aquest sostre de despesa. Bàsicament, això no implica ni que tinguem liquidació negativa ni que l'ajuntament estigui en un moment financer dolent. Vol dir que l'ajuntament té diners per gastar, hem gastat i ens han dit «Ei, que has gastat un poquito más de lo que te permite esta ley». I el que això implica és anar i entrar en un PEF, que és un Pla Econòmic Financer, és un document que elabora Diputació a través d'unes dades que es donen des de l'Ajuntament i el que, aquest document el que et dona són unes línies de treball durant el 26 i el 27 per dir, ei, va, torna a gastar el que toca i no gastis més com has fet ara.
0: Com deia la regidora, el ple estableix un límit de despesa corrent per al 2026 i un altre per al 2027. El compliment del pla estarà tutelat per la Generalitat. Des d'Esquerra Republicana de Montornès, Sergi Martínez, tot i reconèixer la solvència actual de l'Ajuntament, ha posat sobre la taula el percentatge de compliment d'execució mitjana dels pressupostos dels darrers anys, que se situa en el 26.
4: De fet, en el mateix document, com dèiem abans, doncs es reconeix aquesta solvència de l'Ajuntament, aquesta capacitat de l'Ajuntament per fer front als comptes, però també posa sobre la taula una dada de la qual no hem parlat, però crec que és significativa, que és que en els darrers 5 anys d'execució, l'execució mitjana ha sigut del 26%. Per tant, també aquest pla econòmic ens ha de servir i ens ha fet veure doncs, que hem de reflexionar de com pressupostem, de com planifiquem i de quina capacitat tenim per convertir els recursos que tenim, que surten dels tributs de la ciutadania i de les empreses per fer accions concretes, per fer polítiques que acabin millorant la vida de la gent.
0: A la seva intervenció, Miguel Ángel Alvarado, del Partit Popular, ha dit que el topall marcat per la Diputació suposarà un augment dels impostos.
5: Cuando el año que viene tengamos el problema de que romperemos el techo, porque seguramente lo romperemos o estaremos cerca de romperlo, porque habrá que hacer más cosas, habrá que terminar de hacer el proyecto completo del centro de día, habrá que preparar una serie de cosas que aunque tengamos el dinero no podemos hacerlo, no se entiende por qué, puesto que no nos ayuda las administraciones que están por encima, pero nosotros tendremos el inconveniente de que no podremos gastarnos el dinero y quedaremos ahí, en buscar momentos para poder hacer cosas que a lo mejor nos quedan pendientes de este año como cada año, que cada año hacemos unos presupuestos que vamos a hacer, me lo invento, 20 cosas y terminamos haciendo 10, 12, 14 como mucho, vamos, y cuando llegamos a 14 nos podemos, bueno, felicitar entre todos porque hemos hecho una labor estupenda. Este año, por ejemplo, va a quedar otro romanel porque habrán cosas que no se habrán hecho. Siempre pasa lo mismo, más o menos, no sé cuánto será, pero como ese dinero no nos lo podremos gastar en lo que realmente necesita Montornés, tendremos ese problema. ¿Y qué pasará? Pues que habrá que subirle los impuestos a los ciudadanos para poder tener un presupuesto que podamos utilizar para hacer las cosas que haya que hacer.
0: El regidor de FEM Montornès, Lluís Ramos, ha insistit en que el seu grup ja va avisar que es trencaria l'estabilitat pressupostària.
6: Quan es va aprovar el pressupost del 2026, ja vam alertar que es trencava l'estabilitat pressupostària. Segons l'informe d'intervenció, es trencava l'estabilitat pressupostària i previsiblement s'havia de fer aquest pla econòmic financer. Finalment, això va passar molt abans. En el tancament del 2025, la despesa que ha fet l'Ajuntament de Montornès ha fet que es vegi obligat a fer aquest pla econòmic i a ser tutelat per la Generalitat de Catalunya. Aquest PEF limitarà l'acció de govern sobretot a l'any 2027, cosa que ja vam denunciar en el seu moment. Limitarà, per exemple, les noves inversions. El 2027, Montornès podrà demanar 0 euros de finançament per inversions. Per tant, estarem a la mateixa situació que quan vam iniciar aquest mandat l'any 2023. L'Ajuntament de Montornès no va poder demanar finançament per inversions. Creiem que aquesta situació no és per treure ferro, no passa nada, podem seguir i tal. No. Haver d'aprovar aquest pla econòmic financer no és una cosa menor. Limita l'acció de govern i és responsabilitat de la gestió econòmica que ha fet aquest equip de govern.
0: Eva Díaz, regidora del Partit dels Socialistes, ha proposat trobar altres camins per complir els objectius del pla econòmic financer d'una manera conjunta.
7: Nosaltres ens abstindrem bàsicament perquè, bueno, jo dono aquestes pinzellades perquè ens agradaria haver pogut tenir aquest pla econòmic financer per estudiar-lo més profundament, inclús per veure si hi ha unes altres solucions que ens puguin dur o unes altres recomanacions que ens puguin dur a la mateixa solució o al mateix objectiu, que és el que es pretén en el pla, que fixa objectius i fixa metes, però no fixa camins. o almenys no els fa preceptius, no són d'obligat compliment els camins, si les metes aconseguir. Per tant, hem de trobar, i crec que això ho hauríem d'haver fet de manera més consensuada, quin és el camí que ens farà arribar a aquesta meta, i per tant jo crec que encara tenim marge, però en aquest moment i en aquest punt, en aquest pla econòmic financer, nosaltres ens abstindrem.
0: L'aprovació del Pla Econòmic 2026-2027, recordem, ha rebut els vots a favor del govern, de Montornès en Comú, i les abstencions de la resta de grups. La regidora d'Hisenda, Natàlia Segura, ha explicat que serà el pressupost quan es decideixi què es farà per arribar a la dada que marca el pla. Pel que fa a la pujada d'impostos, ha recordat que la nova ordenança del complex esportiu Les Vernedes anava en aquesta línia.
3: La manera, no?, de poder consensuar de com arriba aquesta dada és el pressupost. El que marcarà com arriba aquesta dada és el pressupost de cara al 2027, que ja es sortirà com es gastarà i on estarà destinat, i és el que ens marcarà sobretot aquest PEF. Clar, parlaves dels indicadors d'ingressos. El primer que ens van dir quan vam fer la reunió, que vam fer una reunió telemàtica amb els responsables de Diputació, ens van dir és que tots els ajuntaments cada any hauríeu de pujar totes les taxes i tots els preus públics a raó de l'IPC, cosa que cap ajuntament fa. I era una mica els que ens penalitzàvem el tema d'ingressos, perquè era, això ha de ser paulatinament. Ja vam parlar al juliol, que ens vam seure i us vam explicar. Tenim en marxa l'ordenança del complex esportiu. Això ens donarà una part d'aquests ingressos. És a dir, l'altra part que manca, doncs hem de parlar i valorar com ho fem, però una gran part d'aquest augment d'ingressos doncs ho tindríem solventat amb aquesta ordenança.
0: El ple d'aquest mes també s'ha aprovat altres punts dintre de l'àmbit econòmic, com una modificació pressupostària de 45.500 euros per incorporar la partida de subvencions, concretament per projectes educatius i de medi ambient. En els propers dies repassarem amb més detalls la sessió plenària. Recordeu que la teniu disponible al canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. Nosaltres continuem amb més notícies. I és que l'associació Bruixes Montornès ha presentat la seva colla bastonera. Ho ha fet durant la commemoració de la Diada Montornès. Des de l'entitat, l'Anna Ramírez i la Marina García s'han mostrat molt contentes, tant del resultat com de poder participar en la jornada.
8: És tot un honor, la veritat, que comptessin amb nosaltres per estar a la Diada. És tot un honor perquè ens agrada... Bueno, nosaltres, de fet, estem aquí per reivindicar també la cultura catalana, per tant, crec que és el millor dia per haver-nos estrenat.
9: Sí, estem molt agraïdes perquè sent una colla petita que relativament acaba de començar, que ens conviden a un acte tan important com aquest, és que és, o sigui, és una passada.
8: Ha costat molt arribar fins aquí, però veure que per fi som a plaça, podem fer els nostres balls i tot, ha estat un luxe, la veritat. Ha sortit molt bé,
9: estem molt contents.
8: Però hem suat molt. És que portem molts mesos preparant-nos i no ha estat un camí fàcil, però és això, tot realment... Val la pena després veure-ho, com la gent ho agraeix i com tothom felicita la nostra feina i tot.
0: Tot i això, aquest dissabte, dins dels dies grans de la Festa Major, serà quan puguem veure tot el que l'entitat ha estat preparant darrerament, ja que també han assajat una actuació en foc per recordar les dones de Montornès que van ser condemnades per bruixeria.
8: L'estrena gran, no, grandíssim, és la Festa Major. És el dissabte 19,
9: sí,
8: oi? De setembre, a les 9 aproximadament, és entre correfoc i correfoc, i podem esperar bastons, foc, història i molta música. Jo crec que serà molt xulo.
0: Pel que fa a la Diada, que a Montornès la cultura catalana hi va tornar a ser molt present, de fet, el manifest institucional va fer una crida a la unitat del poble català. Escoltem José Montero.
10: És la unitat de la ciutadania, és la reivindicació de que el poble de Catalunya només hi ha un, que és divers, que és plural, que és diferent, que hi ha diferents maneres d'entendre-ho, però que compartim aquesta voluntat d'estar junts, d'avançar com a país. També compartim la nostra llengua, que és comuna. El català no és la llengua d'alguns, és la llengua de tothom, i ha de ser una llengua de cohesió. Per tant, jo valoro molt i que hi hagi aquesta participació i que la gent ens prenguem molt en sèrio l'11 de setembre i que ha de venir per endavant.
0: La Diada Montornès es va celebrar divendres als Jardins de Nativitat Llarzaplanes, al costat del monòlit de l'11 de setembre. I I bé, anem una mica de música, no? Passen 26 minuts a les 5. Jo crec que és moment d'escoltar una de les novetats musicals que hem tingut aquests dies.
1: Això ha començat amb molta energia, Mireia.
0: Molta energia. I és una energia que també he vist a través de xarxes socials de Rigoberta Bandini, perquè, a més de treure cançó el divendres, ha estat de concert aquests dies, per aquí a prop, i ben embarassada, que està, però ella ho ha donat tot a l'escenari, clar que sí. I avui es porto la seva nova cançó per compartir-la amb vosaltres, ja l'heu escoltat, que ha començat ben enèrgica i, bueno, amb les lletres que la caracteritzen, ja veureu. Es diu Chicle mal enganchado.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I avui, com cada dilluns, anem a repassar l'actualitat esportiva que té a veure amb el nostre poble. Comencem parlant d'handbol, perquè ja ha debutat l'equip sènior masculí del Club Handbol Montornès. És veritat que a ells encara els hi queden alguna setmaneta per començar la Lliga, però el que sí que faran aquest cap de setmana, tot i la festa major, són els equips base. Continuem amb altres partits amistosos, en aquest cas a futbol. El Club Deportiu Montornès Nord ha perdut el seu segon amistós 0-2 contra la Fundació Terrassa B. La Lliga havia de començar aquell cap de setmana, del 18-19, però a motiu de la festa major ells han aplaçat la cita. Pel que fa al primer equip del Club Escola Montornès, sí que iniciarà la Lliga aquest cap de setmana, dissabte a les 4 de la tarda, contra el Sabadell Nord B, fora de casa. Si voleu anar-los a animar, us heu d'anar fins a Sabadell. I el Futbol Sala també ha començat ja els partits amistosos aquest cap de setmana. Un altre esport de pilota és el bàsquet. Aquest cap de setmana han tingut jornades de tecnificació i també un partit amistós, en aquest cas el sènior femení del Club Bàsquet Vila de Montornès. Ha estat el primer partit amistós i ha sigut contra la Unió Bàsquet Mir. No hem trobat els resultats, però bueno, ja veiem que estan escalfant motors. Per començar la Lliga, això sí, ens haurem d'esperar a la setmana següent. I com a previsió d'actes que tindrem aquest cap de setmana, tot i la festa major, de fet estan dins d'aquesta programació d'activitats de la festa, tenim una proposta de l'Associació Excursionista Lliure Montornès. I és la tradicional ja pujada al Castell de Sant Miquel. Serà dissabte a les 10 del matí des de la plaça de Pau Picasso. És un recorregut circular, així que se surt i es torna a la plaça de Pau Picasso. Com dèiem, està inclosa dins dels actes de festa major. Al programa trobareu més informació, però sí que us puc dir que si us voleu inscriure, encara esteu a temps, ho podeu fer a través del telèfon 609-185-088 o bé al correu aelleuremontornès@gmail.com. Amiga, date cuenta. I fins aquí el repàs esportiu. Ja començarem les properes setmanes a que sigui més llarguet amb lligues, resultats, però de moment, així clar i concís perquè estigueu al dia. I així és com parla també Marrena, és un duet que a mi m'encanta moltíssim. De seguida continuarem parlant de la festa major, però abans volia escoltar la seva nova cançó que es titula Amiga, date cuenta.

0: Doncs sí, sí, ara sí que arriba, ja la festa major, ja passant els dies i s'haurà acabat. Però anem a gaudir-la, home, que encara està per arribar els dies grans. I és que aquest dijous comença el poble, com sempre, els dies més grossos de la nostra festa i serà amb el pregó com a tret de sortida. Enguany anirà a càrrec de Miguel Santiago de l'Hoyo, l'impulsor del projecte Montornès Ciutat. Ja sabeu, aquestes postals que hem vist pels comerços, pels equipaments i que molta gent ja col·lecciona, que ens va picant de tant en tant aquí a Can Sabrina preguntant per postals noves. Doncs, a més del pregó, dijous inaugurarà una exposició aquí mateix a Can Sabrina, a la que podrem veure les noves creacions. I és que en Miguel encara està traient postals noves. No ha acabat el projecte. La nostra companya Núria Catxan ha parlat amb ell per conèixer els nous detalls. Els escoltem.
1: Ara n'hem tret la 51, la 52 i la 53 de colors. Uh-huh. Fins ara tenim fins a la 53. Encara sí. Continuo fent. I de part hem tret una nova edició de persones, que es diu persones. Són persones del poble que resulta que ja us contaré una mica més la història de com vaig començar realment. Uh-huh. Són persones que ja, o que estan o que ja no hi són, no? Uh-huh. Però bueno, demanant permís sempre.
2: A veure, deixa'm veure. Mirar, et
1: presento aquí tres de les 11 que encara ha de demanar. Tenim tres, potser ara arribin unes altres tres i com hem de fer la exposició aquí baix mateix, a la sala aquí de Can Saurina, doncs les presentarem.
2: Molt xules. Molt xules. De Merci. Gent que no sé si encara hi són, alguns potser sí, d'altres ja no?
1: Sí, hi ha de tot, sí, hi ha de tot. Uh-huh.
2: Sempre, molt xules.
1: Sempre això, sempre comentant a la persona que si estava d'acord i que sí, molt il·lusionada, la gent no té problemes a l'hora de... d'aquestes coses.
2: Clar.
1: A més, així no ens oblidem d'ells tampoc, no?
2: Clar, perquè, jo crec que és important.
1: Perquè si no, les tindrem al calaix ja guardades i no ens oblidarem mai d'ells, perquè, no sé, o sigui, han sigut persones importants, han viscut temps difícils i
2: bueno. Coneixes la història de la Marisa Casanovas?
1: No la conec molt, val? Aquestes línies me les han explicat, o ella, pràcticament, o la seva filla, va donar aquesta foto.
2: Una foto de l'any 62.
1: Sí, sí, sí. Comentem quatre línies, pràcticament. Mm-hmm. El que ha fet, el que s'ha dedicat, o si surt algun edifici, algun així emblemàtic, o com el safareig, aquesta primera de la Marisa Casanovas, que surt el safareig. És guapíssima. A més, era, bueno, era guapíssima. Em sembla que tenia, no sé si 11 anys aquí, o,
2: sí, sí, sí.
1: O 12, no ho sé. I a raó d'aquesta postal, doncs, dic, ostres, doncs, faré més alguna més d'altres persones. Clar. I han anat apareixent i bueno, ja tenim 11.
2: Amparo Rosselló i Fanny.
1: Aquestes dues, la número 2 i la 3, gràcies a l'Andreu Garrigó, que em va donar la informació. Doncs,
2: clar, la seva és família d'ell, l'Amparo Rosselló.
1: Sí, són famílies, tietes i àvies sí. Ja d'arreu poso una mica i si no, pues,
2: a l'any 1940
1: sí.
2: Clar, és molt guai perquè és gent que ha viscut a Montornès. Es veu al darrere l'església de Sant Sadurní i reconeixem de seguida el poble, no? La veritat és que, i la tercera que han fet, que és la Rosita, Pep i Carme, també tres personatges.
1: Són famílies de l'Andreu, també.
2: De l'Andreu.
1: Sí, sí, sí. Em semblava aquesta... D'aquesta he fet una ampliació de l'església, perquè és impressionant.
2: Sí.
1: Que és xulíssima. O sigui...
2: Jo me'n recordo com era la església així, Sí, sí.
1: Sí, sí
2: és... I voltejar als voltants, quan no hi havia res que camps. Sí, sí.
1: Sí, sí. Aquí n'hi havia... Veus un pou, aquí un pou que, que és centenari, o sigui, encara existeix. I us passeu per aquí, per carrer València, crec que és. El podeu veure, que està allà, encara.
2: Doncs ja sabeu, noves postals en aquesta ocasió, a més d'imatges de Montornès, doncs també de persones que han viscut al poble. Entre les postals noves, tota la gent que ens estigui escoltant, que, escolta'm, com dèiem, Miguel, tens el teu club de fans, aquí passen un cop al mes a buscar les fotos, doncs Can Sauquet.
1: Aquesta és la número 51.
2: Que no sé on està això.
1: Aquesta està una mica amagada, és el camí que va cap al castell. Un camí que va cap al castell. Una mica més amunt dels Giribets. I bé, és una casa també, vaig anar gràcies a la Maria Vinyallonga, que els coneix,
2: sí.
1: Familiars.
2: Sí.
1: I per, això també ho he de dir, o sigui, hi ha gent que m'està ajudant, perquè és la meva clau per entrar, per fer aquestes fotos.
2: Clar, si no...
1: Si no, no podria. Mm-hmm. I a més, pues, si aconsegueix una foto antiga, doncs fem la postal.
2: Clar.
1: Ara n'estem buscant, que és la 53, que és Can Sayol, que no l'he portat perquè no...
2: Mm-hmm.
1: Si algú de vosaltres tenia una foto antiga de Can Sayol, doncs faríem la 53. Fins
2: doncs
1: ara
2: vinga,
1: ens hem d'esperar.
2: Si hi ha algú que ens, que ens estigui escoltant i que tingui alguna foto de Can Sayol als anys 70, 60, 50, doncs que es posi en contacte o amb nosaltres la ràdio o amb el Miquel, que nosaltres li farem arribar. Doncs dues imatges, la de Can Sauquet i l'Avinguda de Barcelona, que és la carretera BV-5001 a l'entrada a Montornès, que és el clàssic pont, que aquesta sí que és una postal que ja estava editada a Montornès i que havíem vist, que és aquesta entrada en el pont de pedra, quan no hi havia res i es veia, es divisava la, l'església també de Sant Sadurní. Molt xules.
1: Sí.
2: Miguel, 51, 52 i 53. La 53 no l'ha traído, però també estan treballant-la. Vull dir, segueixes amb les teves postals i amb aquesta subvenció que mitjançant l'associació Palau d'en Mala has rebut de l'Ajuntament de Montornès.
1: Sí, sí, sí, va demanar, el Josep Flores va demanar, o sigui, van demanar, ens han donat el 100% del que van demanar. I pràcticament, bueno, doncs això...
2: Estàs utilitzant aquests calés per fer les postals.
1: Sí, sí, ja han comprat aquestes, han comprat 6, o sigui... I, bueno, ara continuarem i farem unes altres 6 o fins on arribem i ja està. Si alguna l'he de comprar, jo la compro i ja està, no passa res.
2: El Miquel, ja sabeu que tota aquesta iniciativa ha sortit d'ell mateix i de la seva butxaca. Quantes postals has fet, tu, Miguel?
1: Hem fet?
2: Sí.
1: Doncs mira, 53, bueno, sí, 53, més 11 que sortiran, més 6 especials, o sigui, no sé, potser més de... quasi que és una 70, pràcticament.
2: 70, sí, al voltant 70, de 70.
1: Al voltant de 70 postals. No sé quan pararé, jo sé quan ja un dia hauré de parar, perquè, clar, si no, al final em agafaran ràbia i tu diré...
2: Aquest home, què? Bueno, potser pots arribar al 100, ja, si estàs a 70 ja arribarà al 100, no?
1: Podríem arribar al 100 i ja, pues, ja que continuï un altre. M'agradaria que això, que aquest projecte, el continués un altre, perquè, o que el millorés també, o sigui, està tot, està tot obert.
2: Estàs content, no?
1: Sí, sí que estic content, sí. Molt, molt,
2: molt
1: content, sí.
2: I a casa què et diuen? T'ajuden, t'ajuden?
1: A casa m'ajuda la Mònica, sí, m'ajuda molt. De fet, va ser perquè, bueno, la Mònica, resulta que el veí, l'Àngel Cruïlles, va morir, i la Mònica, quan van buidar la casa, doncs, resulta que totes les fotos que tenia l'Àngel les anaven a llançar a les escombraires i la Mònica les va rescatar més de 200 fotos, eh? I bueno, tot això i el fer fotos i pues, el que he dit, no? Es va creuar i, va fer, i vaig fer aquesta edició.
2: O molt bé, que... va ser d'una vivència que veu tenir tots dos i que veu pensar. Jo moltes vegades penso això, què passarà amb tot aquest material que tots tenim i guardem a casa el dia que no estiguem, no? Perquè la tendència és aquesta, no? Jo, a mi m'agrada molt anar als mercadillos aquests que fan a Barcelona, als Encants, i veus allà la vida de les persones i fins i tot més d'una vegada hem trobat material d'algun pintor, d'algun escriptor, que això no hauria d'estar allà. Vull dir, de vegades hi encem coses que són molt valuoses i hem de tenir en compte,
1: sí,
2: no?
1: Sí, mira, he trobat ara l'última troballa que he fet, que jo no ho sabia, aquesta de Can Sayol, que és la postal 53, com no hi havia, no he trobat cap foto, he trobat un quadre, precisament, un quadre que tenia la Maria Vinyallonga, Mas,
2: sí,
1: que es viu, el seu marit treballa allà també, també, i tenia un quadre a casa del Can Sayol, d'un pintor, o, ara no me'n recordo, es deia Antoni Palau o així, bueno, era important, del pintada al 44, crec que el va pintar. I, bueno, és això el que he posat pel darrere. I encara en queda treure la de Can Sayol, però la casa dels amos, diguem-ne. Aquesta de Can Sayol que dic és la casa dels masovers.
2: Uh-huh.
1: Però ja està al costat, està la casa dels amos. I per això estic buscant aquesta foto tan desesperadament, perquè ja sabeu, si la teniu,
2: si algú té foto antiga de Cal Sallol, doncs ja sabeu, poseu-vos en contacte. Bé, doncs estem ja a tocar de la Festa Major. No sé, Miquel, al pregó escoltarem alguna cosa curiosa? És divertit?
1: Bueno, sí, serà divertit, una mica d'enyorança i tot això. Faré com una mena de viatge en el temps. Contaré dos o tres anècdotes que m'han passat, que són interessants, i ja està, i desitjar fer el tret de sortida i desitjar que disfruteu de les festes majors.
2: Molt bé. Doncs res, ja sabeu que amb motiu de ser el pregoner, doncs s'ha tornat a posar en marxa una nova exposició de totes aquestes fotografies postals que el Miguel Santiago de Loyo doncs trasllada a Montornès Ciutat amb aquest o sota aquest títol, estaran a Can Saurina. L'exposició a Can Saurina es podran visitar del 16 al 20 de setembre i suposo que la inauguració doncs també estaràs per aquí, no?
1: Sí, sí, sí, estarem el dia 16, per la tarda, a les 6, que és el primer dia, primera hora. A les 6 estaré allà. I, bueno, si podeu venir. O sigui, si veniu, us emportareu postals noves, també.
2: Doncs, Miguel, Santiago de Loyo, gràcies per estar amb nosaltres. Bona festa major.
1: Merci, Núria.
0: Doncs deixem de moment la Festa Major i ens ha quedat clar aquesta exposició que ha de venir tothom a veure a partir de dijous a les 6. Nosaltres baixem una miqueta a Revolucions perquè també hi ha novetats musicals que han sortit que són més tranquil·letes i molt boniques. De seguida n'escoltarem més amb la nostra companya, amb el José Luis Cano, que farem la nostra primera batalla musical. Però abans anem a escoltar una cançó en català dels Amics de les Arts, que estan molt actius darrerament. La seva cançó més nova és aquesta i es diu Encara som aquí.

per mantenir un patró alimentari antiinflamatori, amb un perfil similar a la dieta mediterrània, ric en fibra, omega 3, vitamines i minerals, sobretot la vitamina D, i antioxidants com els polifenols. Evita la dieta occidental amb alt contingut de sucres, olis i farines refinades, sal, additius i greixos saturats i embotits, i evita l'estrès i el sedentarisme.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
5: Sintonizas Radio Montornès.
6: So, how's your evening so far?
7: Bonsoir,

0: Ay, si nos paráramos a pensar unos segundos, caeríamos en la cuenta de que somos seres emocionales y que tenemos una necesidad natural que nos impulsa a dejar aflorar sentimientos y emociones constantemente. Por eso, no dejes de sentir y no dejes de emocionarte. Nos vamos hasta la semana que viene. Pero recuerda, cuando eliges aceptar en lugar de exigir, hay un cambio. Cuando eliges apoyar en lugar de criticar, hay un cambio. Cuando eliges el amor en lugar del dolor, hay un cambio. Entonces, algo dentro de ti se levanta y celebra ese cambio. Y de celebración nos vamos hasta la semana que viene. Que no te falte un sentimiento y que no te falte nunca, nunca, nunca una buena emoción. Hasta la semana que viene. Bye, bye.
1: Ràdio Montornès.
2: Continguts en xarxa.
3: Propostes en xarxa.
4: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: «Tot el que sé, ho he après a Horta». Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan.

0: Hola amigos, soy Paquito de Rivera y quiero enviar un saludo afectuoso para mis amigos de CJS.
1: Per tu, que t'agrada el jazz, comença Sitges. Amb la participació de Xavi Plaza, Joan Pinós, Xavi Díaz, Jordi Artigas i Pere Pons. Col·laboració especial de
2: Joan Chamorro, Marian Barahona
3: i Elisenda Julià.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

0: Recorded in New York City, March 1965.
1: Els millors músics de jazz, els Sitges.
0: Trombone, Bob Brookmeyer.

0: l'actualitat jazzística als Sitges.
1: Salutacions a tothom, us parla Joan Pinós i una setmana més us portem una mica d'agenda per fer plans per aquesta setmana que va del 14 al 20 de setembre. Us portem plans per duplicat. El dia 17, al Chili's, al carrer Sant Pau, l'hamburgueseria Chili's, al capdamunt de tot del carrer, tindrem el Sapocadixi, convertint el local una setmana més en el típic local on es feia jazz a principis del segle passat. I tindrem el Sapocadixi amb tuba, percussió, banjo i clarinet. I la mateixa banda, el Sapocadixi, el divendres 18 estaran davant del Cafè Montroig, el Pecados, antic Pai Pai, al carrer del Pecat, a les 21 hores, a les 9 del vespre, amb la mateixa formació.
2: Estàs escoltant Sitges. Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

0: Al Sitges sonen les últimes novetats del jazz.
1: Hola, radioients del nou Sitges. Soc Joan Chamorro, director de la Santa Andreu's Band, i que bé tornar-nos a retrobar amb tots vosaltres per presentar-vos un nou tema del nostre CD, Come Down With Us. Aquest és un dels 10 CDs que veuran la llum al llarg d'aquest 2026, un any molt especial per a nosaltres, perquè celebrem els 20 anys de la Santa Andreu's Band. El tema que us vull presentar és Any Old Time, una cançó que va ser interpretada en el seu dia per la Big Band of the Show, amb la veu de Billie Holiday.
2: Any old time you want me, I am yours.
1: En la nostra versió, la part vocal va a càrrec de la trombonista Irina Fernández. La part del clarinet, solista, interpreta Pere Company. I el solo del saxo tenor és de Lola Peñaranda. Any Old Time és un tema molt ballable i, com tots els temes d'aquest disc, està pensat especialment per ballar swing. Per cert, us estic parlant des de Bogotà, on estem fent una petita gira que després ens portarà a Nova York.

farem al Dixies Club de Jazz al Lincoln Center, acompanyats pel saxofonista baríton d'aquesta orquestra de la Lincoln Center, Orzela. Així que, des de Bogotà, us deixem amb Any Old Time, de la Santa Rios Band. Esperem que el gaudiu i, sobretot, que

0: Jazz Kilòmetre Zero al Sitges.
1: Hola, sóc l'Elisenda Julià i us envio una salutació ben gran als oients del Sitges de Víctor Uller. Us vull presentar el tema Give Me The Simple Life del meu darrer disc, que també porta aquest títol i que va sortir a finals de juliol amb el segell Sidepool. Nosaltres som un quartet format per Guillem García al piano, Camil Arcarazo al contrabaix, Joan Moll a la bateria i jo mateixa a la veu. Esperem que us agradi molt el tema i que us vingui de gust en escoltar el disc. Moltes gràcies, una abraçada.

0: L'actualitat jazzística al Sitges.
1: Hola, molt bones amics del Sitges. Soc el Xavi Díaz, guitarrista de Vilafranca del Penedès, i em plau presentar-vos un concert que es farà el proper dissabte 19 de setembre a les 8. Es farà a l'Auditori Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca del Penedès, un auditori molt bonic. És un concert organitzat pel Jazz Club Vilafranca dins de la programació que fa el festival
2: L'Hora del Jazz.
1: És un festival de Barcelona que també programa en diversos municipis de Catalunya. El concert es farà a càrrec del grup DDM, que presenta el seu nou disc que es diu Invencible. És un quartet. Els seus músics són el Roger Jiménez, que és el pianista i el compositor, junt amb el Pablo Yupton, que és el baix elèctric i també compositor dels temes, i seguits de dos grans músics de l'escena barcelonina, que són el Joan Terol a la bateria i el Noé Escolà al saxo tenor. És un grup de jazz contemporani, es va crear el 2016, té una llibertat creativa molt, molt, molt important. Penso que serà un concert molt interessant. És un grup que ja té un altre disc al mercat. El primer disc es deia Arachnology. El teatre on es fa no té un gran aforo, amb el qual heu de comprar entrades a través de la seva web. El preu és de 15 euros, però si sou socis de l'escola de música i així, o teniu menys de 18 anys, l'entrada crec que és de 12 euros. I si sou menys de 18 anys, l'entrada és de 5 euros. Vull dir que val molt la pena poder visitar aquest concert. El Jazz Club es espera el 19 de setembre a les 8 a l'Auditori Fòrum Verger Balaguer.
3: Estàs escoltant Sitges. Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.
4: The Dizzy Gillespie Alumni All-Stars.

0: L'actualitat jazzística al Sitges.
1: Hola, sóc el Jordi Artigas, sóc músic, periodista, però sobretot director de l'Escola de Música Musicària. Som a Vilanova i la Geltrú i aquesta temporada els companys de Sitges m'han nominat corresponsal de l'agenda de jazz de la meva ciutat. I hem tomat el repte amb molta il·lusió. És un repte perquè el jazz és una música, sobretot, europea i especialment nord-americana, i a Catalunya té els seus alts i baixos. En aquest moment, amb pocs clubs i amb una certa crisi de la música en viu en general, suposa per mi un repte informar-vos de la meva música preferida, que és el jazz. Com a alumne de l'antiga Escola Música Celeste i del taller de músics, puc certificar que la meva escola el que vol és revertir aquesta situació des de la trinxera, des de l'ensenyament. Ho entomo amb il·lusió perquè com a docent haig de pensar que les coses importants es canvien des de baix, des de les escoles. Per això vam engegar Musicària fa 27 anys.

0: projecte educatiu basat en els combos de música moderna. I en els nostres combos sempre hi ha algun tema de jazz. El jazz que possibilitarà als estudiants eventualment dedicar-se a la música des d'una base sòlida i adaptada al segle XXI a través del jazz. La setmana del 13 al 20 de setembre, encara els últims dies d'estiu, l'activitat està una miqueta entre parèntesis, per tant, esperarem millors temps quan arribi la tardor per tornar a informar-vos de l'activitat jazzística de Vilanova i la Geltrú, la capital del Garraf. Des de Vilanova i la Geltrú, Jordi Artigas, de Musicària, per Sitges.
1: Something Happens to Me, composed by Jack Siegel, Marvin Fisher.

Bass, Bob Cranshaw. Drums, Otis Finch.

0: Els Sitges sonen les últimes novetats.
1: Hola, què tal? Soc la Maria Marona i us envio una forta abraçada a tots els amics i oients del programa Sitges de Víctor Uller. When to see my sweetheart last night right about ten. I em fa moltíssima il·lusió portar-vos avui la proposta d'escoltar el disc que acabem de publicar. Un disc que hem publicat amb aquesta formació que es diu Marian Barahona Blues Reunion. És una formació que aglutina un dels companys amb els que he compartit projecte vinculat al blues o al swing durant la meva trajectòria. El trio del Marc Ferrer, el Pep Rius i l'Olivier Roch, saxo tenor, el Jordi Blanc, el Paul Evans a la trompeta i l'Agustí Mas a la guitarra. I amb aquest grup hem gravat un disc que es diu Rendezvous, que el presentarem el 20 de setembre a les 7 i a les 8 i mitja de la tarda, doble sessió, al Jamboree. I avui es proposa escoltar un tema que va composar la Billie Holiday, que no té molts temes al seu nom composats, però aquest és un d'ells. Hey there, daddy, make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time. Va escriure la lletra, la música del Curtis Reginald Lewis, i la van escriure i la van gravar el 1949 amb l'orquestra del Cy Oliver. Espero que us agradi molt, us envio una forta abraçada i ens veiem el 20 de setembre.

0: Els millors especialistes en jazz els tenim al Sid Jazz.
1: Molt bones, amigues i amics del Sid Jazz. Pere Pons, qui us parla. Tornem a ser aquí una setmana més i una novetat més. El jazz de casa nostra no deixa de generar noves propostes, propostes de músics que estan dient la seva i que aporten novetat i aporten frescor a l'escena jazzística del país. És el cas del trompetista de Terrassa, Oriol Vallès.

amb la seva formació, amb el Xavi Torres al piano, amb Giuseppe Campisi al contrabaix, amb Andreu Pitar a la bateria, amb aquesta formació de quartet. Publicat aquest disc al segell Changes. Un segell també creat per una escola de músics de la penúltima fornada del jazz a Catalunya. I aquest disc, titulat Manteca Abstracta, és el que hem escollit per compartir amb vosaltres, precisament la peça que dona títol al disc. Oriol Vallès Quartet, Manteca Abstracta.

0: Al Sitges tenim els millors col·laboradors.
1: Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. Avui us porto una doble recomanació. Per una banda, un enregistrament i per l'altra, el concert de la setmana. El disc que escoltarem avui és d'un dels saxofonistes amb més personalitat i virtuosisme de tots els temps. Es tracta de Michael Brecker. I aquest enregistrament pel segell Impuls del 1988 amb el títol Don't Try This at Home. Amb Joey Calderazzo al piano, Charlie Hayden al contrabaix i Adam Nussbaum a la bateria. Aquí teniu el tema Everything Happens When You're Gone, composició del propi Michael Brecker. També us volia recomanar la proposta musical en directe, que cada setmana té lloc al Club de Sitges, els dijous de 10 a 12, i aquest dijous 17 de setembre estarem obrint la jam session un servidor, el saxo, Ricard Parera a la bateria, Jordi Mestres al contrabaix i Òscar Ferret al piano. Us hi esperem! De moment, us deixo amb aquest Everything Happens When You're Gone de Michael Brecker. Que tingueu molt bona setmana i, sobretot, molt jazz.

0: Has escoltat els Sitges? Amb la participació de Xavi Plaza, Joan Pinós, Xavi Díaz,
1: Jordi Artigas i Pere Pons.
0: Col·laboració especial de
2: Joan Chamorro, Marian Barahona
3: i Elisenda Julià.
0: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández. Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

0: Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, què tal? Dilluns, sí, 14 de setembre de 2026. I aquí tornem a estar el Miquel Zafra i la Núria Cachán. Ei, a 4 dies per començar la nostra festa major. Ara sí que sí, encetem el compte enrere cap al que serà, sense cap dubte, la festa major. Que tenim ganes, que se celebra un cop a l'any i que porta gent de tot arreu a gaudir d'una de les darreres festes majors de la nostra comarca, el Vallès Oriental. Aquí estem. Oi, Miquel? Miquel, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom.
1: Què tal? Com estàs?
2: Doncs molt bé. Molt bé. Sí, sí.
1: Quant de bé? Es pot mesurar?
2: Suficientment bé perquè he vingut fins aquí, o sigui que això ja és molt, eh?
1: Sí,
2: en els temps que corren.
1: No t'has teletransportat?
2: No m'he teletransportat. Encara la teletransportació encara no està, per mi no està al meu abast.
1: Has vingut, com és habitual, amb moto, no? Suposo?
2: Sí, amb moto. Sí, sí.
1: Encara fa temperatura agradable per circular amb moto. Ja arribarà el fred, no?
2: Bueno, jo prefereixo el fred.
1: Prefereixes?
2: Sí, sí, jo prefereixo el fred que aquestes calors que hem tingut al mes d'agost, que al final acabes fregit. No sé, no saps si ets part de l'asfalt, si acabaràs implosionant, no sé. La veritat és que amb aquestes calors que hem tingut es fa bastant dur anar amb moto, inclús més que anar amb cotxe, clar, perquè el cotxe a dia d'avui ja tothom porta aire condicionat, no? El cotxe.
1: Sí,
2: abans no era així.
1: No, abans
2: però
1: no.
2: Però últimament, pràcticament...
1: Sí, al nostre país sí, encara hi ha països d'Europa que no tenen aire condicionat al cotxe, ni tampoc a casa, ni el coneixen fins ara, que s'estan plantejant doncs, tot això.
2: Bueno, perquè també tenien altres temperatures, no?
1: Clar.
2: Tu preguntaríem a un escandinau si necessita aire condicionat i et diria per què, no?
1: Clar,
2: però
1: què és això?
2: Molts cotxes escandinaus de fabricació d'allà ja en portaven aire condicionat abans que els nostres.
1: Mira.
2: O sigui, amb això també t'ho dic tot. És qüestió de en quin punt tecnològic o en quin punt d'avenç social estan en comparació amb nosaltres. Però bueno.
1: Doncs res, que si necessiten, doncs que ho instal·lin i si tenen fred i temperatures agradables, doncs que es quedin sense ell. Al final nosaltres tampoc podem fer res per la resta d'Europa. Ja tenim bastant a les temperatures que tenim aquí. Què dic, que sí, has fet moltes coses aquest cap de setmana.
2: Doncs sí, hem aprofitat per fer coses, excursions, hem fet xafarranxo també, com sempre, i...

0: gaudir del temps lliure.
1: Molt bé. Doncs jo també he anat al teatre, he anat a veure una obra de teatre que es diu Corta el cable rojo, i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé. És el primer impro show que vaig a veure. Em vaig trobar gent de Montornès, que també estava allà, curiosament, i la veritat és que ens vam fer un fart de riure, que tothom que vulgui, doncs, que s'apropi, que busqui a la cartellera, que trobareu aquesta obra i també les opinions de la gent, tot i que n'hi ha d'altres impro shows que segurament també seran molt bons, perquè al final, doncs, cada dia i cada sessió és diferent i, clar, la gent forma part d'aquesta improvisació. No sé si has anat a veure algun impro show, jo doncs és el primer. Això s'ha posat de moda ara. No és fàcil improvisar durant una hora i mitja.
0: Imagino. Però perquè, ha de ser divertit.
1: Però sí, la veritat
0: és que... I cada obra única també, no?
1: També, sí, perquè et situa doncs, en les preferències o les tonteries que diem els que anem a veure aquesta obra, no? I a partir del que ells demanen i nosaltres diem, doncs fan aquesta representació. Et demanen frases, et demanen cançons, et demanen països, et demanen coses que destaquen en aquell país, no? I a partir d'això fan el seu espectacle.
0: Et treuen també a l'escenari?
1: Digue'm.
0: Treuen
1: sí.
0: també el públic a l'escenari?
1: Sí.
0: Això
1: sí.
0: ja no m'agrada tant, veus?
1: A mi tampoc, però si no et poses a primera fila, no et treuen. Clar, el kit és aquest, no?
0: Ah, o sigui, els de primera fila tenen
1: tots els números. I és més, jo crec que la gent que es posa a primera fila, doncs ja saben el que fan, no?
0: Ja ho van buscant, no?
1: Sí, jo crec que sí. De fet, jo trobo que sí, no? Els hi agrada i són provocatius, no? Provoquen els que estan allà sobre l'escenari. La veritat que ho vaig passar molt bé.
0: Doncs molt bé.
1: Diumenge vaig anar a menjar xurros amb xocolata i vaig anar a la plaça de la Font, que ja no tenim font, perquè ja sabeu que ara ja no hi ha font, però ja tornarà a la Font.
0: A la Tacita de Plata?
1: Al Cala Maria. A Cala Maria, que el vam convidar aquí en el seu moment, al Joaquín de Cala Maria, que ja sabeu que en aquella zona estan fent obres.
0: Estàs parlant de la Font,
1: Plaça
0: de la Font, que ja no hi ha font.
1: Que no hi ha font, això és el que he dit. I doncs allà està el Joaquín. I el Joaquín doncs, té obert divendres, dissabte i diumenge, i doncs és un bon moment per anar a fer una xocolata i uns xurros, si és que ens ve de gust. Jo dic que els xurros sempre venen de gust. I la xocolata també. I quan arriba el cap de setmana, doncs és una manera per desconnectar i per relaxar-nos. Dir això, que el teniu obert i que les modes passen i ell va estar de moda en el seu moment i ara potser doncs, també hem de recolzar una mica a la seva tasca, no? I el seu bon fer, perquè fa uns bons xurros i una bona xocolata.
0: Escolta'm, Núria, i parlant de teca, t'haig de dir que he provat els pans Festa Major, espectaculars, eh?
1: Allà,
0: tots dos.
1: Allà que vull, Miquel. Sí, sabeu que es van presentar els postres de la Festa Major i el dia següent, que nosaltres ja no hi érem, a veure, va ser dijous, que sí que hi érem aquí a la ràdio, però va ser a les 12 quan vam acabar el directe. Doncs a les 12 van fer la presentació del pa de Festa Major i la veritat és que va ser un èxit. Vam fer un de farina de maïs, i després vam fer una altra d'espinacs, que és el verd pels Bartomeus i el groc per als Pere Antons. I la veritat és que també vam fer magdalenes, vam fer
0: de cúrcuma
1: i de pistatxo. El pa de maïs va volar i les magdalenes de pistatxo van volar. Vol dir que, clar, cadascú té les seves preferències i els seus gustos. Nosaltres vam testar el pa d'espinacs i el pa de maïs i la veritat és que...
0: De blat de moro, sí.
1: I ens va agradar molt. El Miquel, tots dos, a mi més el de blat de moro, que ja l'havia testat perquè el compro de tant en tant, i la veritat és que estava molt bons.
0: A mi em va semblar molt bona idea això per a les persones que els costa menjar les espinacs així... per dir-ho d'alguna manera, soles, no? Que hi ha gent que li costa, no? La verdura, menjar-la així. Una manera molt, molt, no sé, molt fàcil, no? D'introduir també els nens un trosset de pa torradet.
1: A casa qui em va agradar més? No vale no, dir tots igual, no?
0: No, tots dos. Tots dos, no, tots dos, la veritat. Tots dos, perquè a més a casa els agrada molt el pa.
1: I ningú va dir, ai, mira, aquest està bo i aquest també, però a mi m'agrada més
0: no,
1: aquest.
0: Tots no, tots dos, possiblement, a veure, el de moro és un pa molt especial pel gust també que té, que és un gust molt, molt neutre, molt, molt semblant a un pa normal.
1: És més visual.
0: Inclús
1: que...
0: a nivell digestió, jo crec que a vegades...
1: la farina de blat de moro millor.
0: Per les persones que tenen problemes amb el tema del gluten i tal, va molt millor, no? Però el tema dels espinacs va ser una bona idea, una bona descoberta, perquè ja tens, en certa manera, aquest pa torradet amb una mica de formatge fos per sobre
1: i ja està.
0: I ja tens un plat perfecte, no?
1: Doncs ja sabeu, aneu a comprar el pa, aneu a comprar les postres, els gelats. Ho teniu tot a l'abast i aquesta setmana ja estem de festa major, llavors trobareu tot. I si...
0: alimentats estem, eh?
1: Clar, home, i si... no ho teniu clar si el trobareu o no, doncs potser potser podeu allò encarregar d'avui per demà i cap problema, o truqueu i que teniu un pa de festa major i segurament que allà al forn la Montse, la Noemí, l'Aurora encara està de baixa, però segurament que us atendran gustosament. Salutacions a totes tres, també al Toni, al Toni. I salutacions perquè es millori l'Aurora, que porta ja uns quants dies de baixa. Doncs res, Miquel, avui ja dilluns, també setmana curta, perquè sabeu que vam marxar dijous. Doncs divendres, dissabte i diumenge, el cap de setmana ha donat per molt. Avui tornem a encetar setmana i també setmana curta, perquè ja sabeu que la festa major comença dijous en comptes de divendres i acaba diumenge en comptes de dilluns. Jo crec que això ja ho hem après tots els montornesencs i montornesenques. Segur que sí. Molt bon dia, Montornès. Bon dia, comarca. Doncs festa major a tocar, la tenim ja entre els dits, però també vam deixar enrere el dia de la Diada de Catalunya. Va ser l'11 de setembre, va caure en divendres i Montornès va reivindicar un cop més la unitat del poble català en l'acte que es va fer per commemorar la Diada. Prop de 300 persones es van aplegar als jardins de Natividad i Arza per viure la jornada totes plegades. L'acte va estar marcat per la defensa del catalanisme i l'expressió de cultura catalana. Montornès va commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Com és tradició, l'esdeveniment va comptar amb la hissada de la senyera per part de la policia local, mentre que la coral La Lira interpretava el cant de la senyera. Durant el matí, l'entitat també va cantar el Meu Montornès, l'Empordà i l'himne nacional dels Segadors. La cultura catalana ha estat molt present en forma de dansa amb l'associació Bruixes Montornès, que va donar a conèixer la seva colla bastonera amb dues coreografies. La veritat és que també recordem a l'Anna Bonet i a la Júlia Espies amb l'acompanyament del músic Dani Garrido, que vam ballar el ball de l'homenatge. I a l'esbart dansaire Rosa dels Vents de Vilanova del Vallès també va oferir la seva actuació. Va ser un dia tot plegat, important, doncs va deixar sobre la taula aquesta expressió que tots coneixem ja de la cultura catalana i va reivindicar l'11 de setembre perquè és un dia per reivindicar. Això va ser divendres, després va arribar el dissabte i el diumenge i avui ja estem tots plegats, cadascú a la seva tasca i fent les seves rutines. Ja ens situem el dilluns i avui s'obrirà el termini d'inscripció per al primer trimestre dels cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística. A Montornès s'oferiran dues formacions presencials al Casal de Cultura. Una és el nivell inicial A1 i també un bàsic 2. Tots dos seran els dimarts i els dijous a la tarda. Aquest serà el primer cop que el poble s'ofereix un A1. Si voleu apuntar-vos, però no teniu clar quin dels cursos heu de fer, us podeu apropar al Casal de Cultura i parlar directament amb la nostra tècnica de normalització lingüística, la Reyes Barragán.
2: La gent que necessiti fer curs de català, que no ha fet mai català o que sap una mica de català, jo li recomano que vingui a veure'm, perquè jo podré valorar en funció de la formació que tingui, clar, dels anys que fa que viu aquí a Montornès, si parla una mica, si parla més o parla menys, en quin dels dos nivells que es fan aquí a Montornès podria anar-hi, o si li convé anar a un altre poble o fer un altre nivell. També comento que hi ha altres nivells en altres municipis i també hi ha oferta de cursos en línia.
1: Les inscripcions, recordeu, es faran els dies 14 al 21, segons el nivell, i l'any passat van fer algun curs o sou nou alumnat. A la web, el Consorci per la Normalització Lingüística, allà a la web trobareu tota la informació. I ja sabeu, del 14 al 21, segons el nivell, doncs teniu oportunitat d'entrar en aquests cursos de català, un A1 i un bàsic 2. Avui tenim programa Les Entitats al Dia, que ja sabeu, prepara la Festa Major. Avui, a les 7 de la tarda i fins les 9, hi ha l'Hotel d'Entitats Formació, que està adreçada a entitats i associacions amb l'objectiu de contribuir a una Festa Major més segura, més inclusiva i més responsable. La desena edició del programa Les Entitats al Dia torna a posar-se en marxa amb tres formacions que estan adreçades a les entitats associades al municipi. Totes es desenvoluparan de manera presencial a l'Hotel d'Entitats. La primera serà el dia 7, ja es va realitzar, i la d'avui doncs comença també amb molta força. Avui, 14, a les 7, es farà aquesta formació per entitats i associacions per contribuir a una Festa Major inclusiva i responsable. Doncs tirem cap endavant amb aquesta proposta i d'altres que arribaran. Si voleu saber més, podeu consultar al web municipal tota la informació d'aquestes entitats al dia i d'aquestes formacions. Avui també tenim que tornar a parlar de l'Open de tennis, que va començar a dilluns dia 7 i que durarà fins al divendres 18. Avui és 14 i avui el Club de Tennis Montornès celebra el seu emblemàtic Open amb participants de categories que van des de la Levy fins al sènior. El 14, del 14 al 17 de setembre, des de les 6 i fins les 8, podreu veure les categories Alevi, Infantil, Juvenil i Júnior. La proposta forma part de la programació d'activitats de Festa Major. Doncs vinga, tots a gaudir també de l'Open de tennis. Aquesta setmana hem descobert que el Cesc estrena nou single, Fum. Abans de publicar el seu primer disc, la banda montornesenca publicarà el 18 de setembre, coincidint amb la Festa Major de Montornès, a l'avançament del primer Desgel, un àlbum de 8 cançons que arribarà el 23 d'octubre. La banda montornesenca Cesc prepara l'estrena del seu primer disc, primer de gel, que arriba el 23 d'octubre amb 8 cançons i edició digital i en vinil. Abans, el grup publicarà Fum el 18 de setembre com avançament del seu treball. El Cesc va néixer com el projecte personal del francès Gil el 2019 i actualment funciona com a trio amb la Judit M. Gené als teclats i la veu, i el Oleg Jan a la bateria. En aquests anys, el grup ha anat construint la seva trajectòria dins l'escena musical del Vallès, Baix Vallès, i ha passat per escenaris diversos. Elio Gabal, el Paral·lel 62, la Sala Vol, el Bis Festival, les Festes Majors de Gràcia, Fusionica o Minevit de Granollers, entre d'altres. Fum és precisament la cançó que tanca el primer De Gel i una de les peces que millor explica el moment actual de la seva banda. Gil, el francès, la defineix com la cançó més diferencial i potser més diferent que han fet mai i considera que marca la tònica del que trobarem al disc. Properament escoltarem les cançons del Cesc i del seu grup i també descobrirem aquest treball discogràfic que veurà la llum el proper 23 d'octubre. I ja per acabar, dic que el sènior del Futbol Club Montornès debutarà a Quarta Catalana. De moment no han pogut crear equips en el futbol formatiu. I és que el Club Escola de Futbol Montornès afronta la seva primera temporada amb un canvi de plans respecte a l'objectiu inicial. El nou projecte, que naixia amb la voluntat de recuperar el futbol base al municipi després d'uns anys de poca activitat i de la desaparició progressiva de l'anterior club, finalment no ha pogut formar equips de base per manca de jugadors. Per això, la entitat ha decidit començar el camí amb el primer equip. El director esportiu, que ha estat aquí moltes vegades amb nosaltres, el Josep Amor, explica que la principal dificultat ha estat recuperar la confiança de les famílies. La gent encara està una mica desconfiada de nosaltres per les etapes anteriors que ens esquitxen. I per això, doncs, finalment, aquest projecte del que tant hem parlat també aquí a la ràdio no ha tirat cap endavant. Però sí que tirarà cap endavant, com hem dit, aquest equip, el sènior de Montornès, del Futbol Club Montornès, que debutarà a Quarta Catalana. I res, ells seguiran lluitant per aconseguir tenir cantera. Doncs aquestes són algunes de les notícies que us porto avui. Recordeu que avui, justament, o precisament, avui, 14 de setembre, tenim oportunitat a les 6 de la tarda i allà a l'Ambigú de la presentació del amateur de futbol del Club Montornès. Faran aquesta presentació al bar Ambigú avui 14 de setembre a les 6 de la tarda. I aquestes són algunes de les notícies que us hem portat per avui i dilluns. Nosaltres estem preparats, espero que vosaltres també. Anem ja amb el contingut o anem a la cançó, Miquel? Perquè anem una mica justos.
0: Anem una mica justos, sí.
1: Anem al contingut?
0: Vinga.
1: Vinga. Alejandro Pérez és cap de colla dels Perantons i estarà aquí amb nosaltres ja a tocar. El tenim per aquí per parlar de Perantons i totes les activitats que han preparat per Festa Major. La Bet Quadrades avui ens apropa a la cuina catalana i com que estem de Festa Major, un pollastre a la catalana especial Festa Major. La Paz Legua, l'escriptora, també estarà aquí amb nosaltres una estoneta, ens portarà un dels seus contes i sorpresa, el que vulgui portar, perquè ella sempre ens porta narrativa, literatura, poesia, doncs estem oberts a tot. I acabarem amb el Miquel Zafra, que ha convidat el senyor Corella, que ens presentarà un libro disco. Què és això, diu un libro disco? Doncs avui, cap a les 11:30, tindrem més informació. Aquestes són les propostes que us portem avui dilluns. Déu-n'hi-do. Anem ja amb la informació meteorològica, Agència Estatal de Meteorologia, per saber què temps farà avui. Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui comencem la setmana amb calor i temperatures més altes. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Manresa i a Rubí, 34 a Igualada i a Sabadell, 33 graus a Vic, 32 a Barcelona i 30 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat amb núvols alts. Bufa vent fluix de component sur. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, Farmàcia Moreno, a l'Avinguda 11 de setembre, número 38, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, teniu el 061, el 112 o el número de telèfon de la policia local de Montornès, 93 572 11 10.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Atmosfera amb Gemma Janó.
2: El clima és el conjunt de condicions atmosfèriques que caracteritzen una regió i que es repeteixen any rere any. Parlem de clima global, local o microclima, segons si ens referim al món, a una regió o a una localitat concreta, respectivament. I el clima, doncs, és el que fa que hi hagi un tipus de vegetació, que l'agricultura sigui una determinada i marca també uns territoris. Tomàs Molina, físic, meteoròleg i periodista, ens ho explica.
3: A diversos llocs del món hi ha climes diferents, evidentment, perquè a cada lloc del món hi ha, per exemple, diferent nombre d'hores de sol. El sol és el que, de fet, determina la temperatura que tindrem, perquè a més hores de sol, doncs, el terra es pot escalfar més i el terra és el que escalfa l'aire. També hi ha oceans o no n'hi ha. Es va configurant tipus de temps diferents que perduren al llarg de la història. Per tant, doncs, es van marcant climes diferents que finalment acaben determinant això, el tipus d'arbres que hi tenen, fins i tot el tipus de fauna que hi pot viure, i per tant, doncs, de mica en mica, el món es va fent diferent.
2: Hi ha diverses classificacions als climes, però la més coneguda és la de Köppen. Es parla de climes continentals, tropicals, temperats. El clima continental, per exemple, és el que hi ha a l'interior dels continents i que ve definit perquè hi ha menys humitat, però no tots els continents estan a la mateixa latitud i, per tant, un clima continental africà serà diferent del de Sibèria. Al mateix temps, depenent de la temperatura, en alguns casos serà un clima més tropical, amb més tempestes, o un altre tindrà més nevades. És a dir, que dintre de les grans agrupacions climàtiques s'han de fer petites subdivisions. El clima mediterrani, per exemple, és una varietat del subtropical. El clima és una decisió humana, una convenció, però també una cosa que es mou de forma natural i artificial, ja que també l'estem fent canviar nosaltres. Típicament es considera la mitjana del temps en 30 anys, tot i que avui en dia el clima està canviant a un ritme tan accelerat que podem trobar climatologies fetes en 10 o 20 anys. Però què és el temps? Quina relació té amb el clima? Tomàs Molina.
3: La meteorologia és el temps que fa, i nosaltres ens dediquem a les dues coses, a la meteorologia, vol dir intentar pronosticar com és el temps que esperem per demà, posem per cas, però també el pronòstic de clima, és a dir, aquestes variacions que estem veient, aquest canvi, aquesta tendència a l'escalfament que s'està veient en el planeta, això com evolucionarà en el futur? I això no és res més que parlar del clima, vol dir que com de mitjana serà el temps del futur. Per tant, ens estem preparant per ser capaços de respondre al temps que ens faci cada un dels dies dels anys que vindran.
2: No podem parlar de clima sense mencionar els fenòmens meteorològics, que són els meteors que es puguin donar en un indret en un moment determinat i que, com hem vist abans, determinen clarament el tipus de clima. L'Organització Meteorològica Mundial té una classificació amb 100 punts que corresponen a un meteor diferent. Els meteors són tots, des del sol, ja que quan fa sol i no passa res també és un meteor, fins als de precipitació, és a dir, la pluja, la neu, l'aigua neu, passant per aquells que redueixen la visibilitat, com boires, boirines, o també per causa de pols acumulada, per exemple, quan una ventada forta aixeca una tempesta de sorra.

0: Més. Ràdio Montornès sempre dona més.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.4.